0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o a...

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: and Duck Dynasty.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
7: Hay muchos lugares

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Dara. Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Ell ha explicat el perfil del nou conseller.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raül Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105, donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el CEM va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir

0: i Barberà del Vallès i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20, al Nus

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Cínicos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició a les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui encetem la quarta setmana del mes de juliol i són 5, encara ens queda una més per endavant, però ja estem pràcticament a la recta final. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026.

0: Pues aquí tenemos la canción que ha acompañado al Mundial, entre otras muchas. De fet, tothom està content, sobretot els amants del futbol, perquè ahir va ser la gran dada, el gran moment. I finalment, aquell moment va donar pas a que Espanya doncs sigués campió del futbol del món. Una festa que tots o pràcticament tothom va veure, fins i tot els que no habitualment veiem el futbol. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Doncs avui va ser... Clar, és que era una cita que no podíem deixar de costat, no? Quan parlem d'un Mundial i quan parlem de que s'arriba aquell moment, i clar, després de... tants anys, em sembla que són 16, no? Des de 2010 que no es va guanyar, no vam arribar a la final d'un Mundial, no? Allà estava Puyol i allà estava tot el...
1: Hi havia diferents jugadors, sí, que havien estat a la selecció espanyola i que havien sigut els guanyadors d'aquella primera Copa del Món del 2010, com tu dius, sí, sí.
0: Jo va ser curiós perquè vaig dir, mira, el Corcuell aquest sembla molt al Pujol, i de seguida fan cling i enfoquen al Pujol. Dic, ostres, sembla que m'han escoltat.
1: Sí, sí, hi havia diferents jugadors, com diem, de la selecció espanyola, que va ser la primera guanyadora de la primera Copa del Món d'Espanya. Allà com a espectadors, a banda de també molts altres personatges que feia molta gràcia la realització que feia, en aquest cas, la FIFA, amb tot el muntatge espectacular, també.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Els espectacles també que van muntar, va sortir Madonna, va sortir...
0: Sí. A mi em va impactar Tom Cruise, que també va fer una mica
1: un
0: la presentació.
1: Speech? Sí, va fer un speech abans de començar el partit.
0: Sí, sí, sí. Però sobretot, clar, semblava, ja quan va començar l'espectacle, perquè això no deixa de ser un espectacle, jo no tenia clar si anàvem a veure futbol o un altre cop, això com es diu, la Bowl, la copa aquesta...
1: Sí, sí, aquesta, la Super Bowl.
0: La Super Bowl.
1: Bueno, estem als Estats Units.
0: Clar, és que al final
1: Units,
0: la manera de
1: molt,
0: fer, sí. Clar, és molt espectacular, no? Ja ho era simplement quan van sortir els himnes nacionals de cada país, de l'Argentina i Espanya, doncs aquella imatge de les dues banderes, tal i com estava tot col·locat.
1: Focs artificials.
0: Sí, brutal.
1: Bueno, vam veure una mica de tot, no?
0: Jo em vaig quedar...
1: Un espectacle digne de veure, i mira, jo és el primer partit, t'haig de dir, que he vist sencer, i a més sol, perquè estava, em trobava sol en aquell moment a casa i...
0: Más tranquilo que un ocho. Mira, jo et feia a tu amb el teu pare.
1: Doncs no, el meu pare va aprofitar per amb una altra quedada familiar per veure aquesta final. Jo no m'hi vaig sumar perquè jo pensava, dic, quan acabi el partit m'aniré a dormir directament, i sort que no vam arribar a penaltis, perquè si no ja hagués estat...
0: Tot pintava així, eh?
1: Pintava, sí,
0: tot
1: sí.
0: Tot pintava així, tot i que és veritat que l'equip espanyol, tot i que no va haver-hi gols, o sí, va haver-hi gols, però els van anul·lar, que això hi havia, hauria molt que dir, però tot i aquells gols anul·lats d'Espanya, la forma de jugar d'Espanya, i jo sense saber de futbol, feia que el partit tingués una mica de suquillo, no? Perquè, ostres, Argentina...
1: Era un partit molt desesperada, per això, de totes
0: sí,
1: maneres. Hi havia
0: sí,
1: moments una mica...
0: Sí, i a mi m'han deixat...
1: Agressius i...
0: Molt agressius. Sí, sí. Jo això d'Argentina no m'ho esperava, però clar, estem parlant d'un Mundial, un espectacle, aquí es juguen molt. És veritat que el que queda fora, el que no guanya... És una tristor molt gran, difícil de superar en aquell moment. Després suposo que tot es pai de la millor manera, però en aquell moment jo pensava, ostres, el que es quedi fora, i l'Argentina, que té aquesta gran massa de seguidors.
1: Totalment, sí,
0: que ho viuen d'aquella manera, sí,
1: bueno,
0: per ells.
1: Com el nostre país, més o menys, també. Sí,
0: sí,
1: el que
0: sí,
1: passa
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: Bueno, sí, ho viuen molt intensament.
0: Jo, Miquel,
1: hagués estat un final també molt maco per una selecció com
0: sí,
1: Argentina, sobretot per un jugador com el Leo Messi, que ja apunta tota la seva retirada ja del món professional del futbol.
0: De veritat que marxa, sí? Amb això ja acaba Messi? No ho sé jo, sí?
1: té molta pinta que sí, que sigui possiblement segur que serà el seu darrer mundial de futbol, té molts números, bueno, almenys aquelles persones que són més seguidores del futbol així ho apunten i comenten que ha estat el seu darrer mundial, però bueno, ell d'aquella manera estoica que té sempre amb aquell gest amb aquella fisonomia que sembla que ni que sigui bo ni dolent
0: ni frio ni calor,
1: no li passa absolutament res, sí. No? Sap aguantar molt bé el tipus i la veritat és que un dels jugadors que, clar, és molt conegut aquí a casa nostra, no? En certa manera el Messi ha crescut aquí professionalment com a jugador, com a futbolista d'èlit i se'l coneix molt bé. Llavors jo crec que la jugada que van tenir també tota la selecció espanyola era molt mirada que Leo Messi estigués una mica controladet i la resta d'equip d'Argentina doncs no va estar el millor tan...
0: A excepció del porter, que va salvar...
1: Sí,
0: va
1: fer molt bon paper.
0: Jo, per mi, el gran jugador de l'Argentina no ha estat ni Messi, ha estat el porter. Perquè Déu-n'hi-do, superava...
1: Va salvar molt bé la papereta fins que, bueno, al final un va entrar, perquè van haver-hi tantes opcions de...
0: Clar, van arribar...
1: Espanya va arribar molt, va tenir moltes oportunitats de...
0: Clar, és que atacava Espanya contínuament, pam, pam, pam. Mm. Argentina el que feia era una mica defensar, però no arribava a l'altre.
1: Aquestes estadístiques que hi ha també de joc, Espanya va ser la que més va controlar la pilota al llarg de tot el partit, molt més, podríem dir que pràcticament en l'estadística sortia, duplicava el pas de pilota que havia fet la selecció espanyola respecte a l'Argentina. Bueno, un partit interessant, ja et dic, per no només en lo futbolístic, sinó també en la part d'espectacle en si mateix, de veure una final amb tot el muntatge a l'americana que vam poder gaudir d'aquest Mundial de Futbol.
0: Però esperàvem més gols, esperàvem molts més gols també d'Espanya. Ho van intentar moltes vegades. Mm. Al final va ser la mossegada aquesta de Tauró i la veritat és que a mi em va fer una mica de ràbia el tema de Ferran Torres, que ho va intentar i ho va intentar, i el pobre al final, doncs mira, es va quedar allà, no? Però ja als darrers minuts, bueno, perquè ja era al final,
1: escoltarem aquestes setmanes parlar moltíssim d'aquest jugador,
0: sí,
1: d'en Ferran, a més amb aquells dos... Aquell gol anul·lat, el segon gol anul·lat, també marcat per ell mateix, però bueno, aquest gol que ha donat a la victòria al segon Mundial de Futbol per la selecció espanyola, se'n parlarà moltíssim d'aquest jugador i ja podem dir que tal com van les coses i tal com funciona una mica tot l'engranatge social, aquest jugador ara el seu caché ha pujat moltíssim, o sigui, segur que se'l rifaran d'aquí un futur amb molts equips.
0: Sí, perquè això no deixa de ser doncs una pantalla i on s'han lluït i a partir d'ara doncs és veritat que molts jugadors de la selecció per al fet d'haver anat doncs se'ls rifaran. Miquel, jo avui t'he portat un... A veure, he portat diversos moments, potser el més significatiu és com es va celebrar, però no tan sols a la Pau Picasso, que hi havia pantalla gegant i que els tres darrers partits s'han vist amb molta il·lusió i molta participació. La Pau Picasso estava plena de gom a gom, després te mostraré els vídeos, però hi havia altres punts del poble, com per exemple el JJ, el bar JJ, que van posar una tele allà ficada entre les dues portes i sobre la valla, una televisió immensa, i la celebració que vaig veure allà em va quedar impactat. Mira, van començar celebrant a todo lo grande, vull dir, escolta... Això també passava a la Pau Picasso. Però això que jo ho veia des de casa semblava festa major. Semblaven els focs artificials de festa major.
1: Totalment.
0: Brutal. Festa. Així van estar pràcticament 3 minuts. Amb traca final i tot, Vull dir, professionals.
1: Ja ho tenien ben preparat,
0: Home!
1: No fa ni un mes que hem tingut també Sant Joan.
0: Sant Joan, clar.
1: La Maria de Sant Joan.
0: Però fixa't que molta gent compra pirotècnia per poder llançar-la Fins i tot que havia avisos de prudència, de no tireu petards, estem en un moment controvertit en quant a la calor, els incendis i demés, però hi ha celebracions que s'han de celebrar i això també s'entén, no? Sobretot doncs, tirant tot això a calçada, no a la part on pugui haver-hi bosc. Però va ser una celebració en tota regla. Jo em vaig quedar impactada. Vull dir, la gent anava pel carrer cridant amb les banderes espanyoles, a la Pau Picasso més de lo mateix. Vull dir, era alegria i això passava...
1: Cadires voladores, també.
0: També. Això passava a tots els pobles, a totes les ciutats i a tots els llocs on havia una tele compartida. Vull dir, era l'alegria d'aquest Mundial. Doncs res, Espanya, campiona del món, felicitats a la selecció espanyola, felicitats també a l'Argentina, que va arribar fins al moment final. Y ya se sabe, unos ganan, otros pierden, la vida es así, otras veces nos ha tocado a nosotros, pues esta vez le ha tocado a Argentina. Está claro que en un mundial juegan los mejores del mundo y hemos visto selecciones que no pensábamos que se iban a quedar atrás y se han quedado atrás. Felicidades a la selección española, bueno, pues por el trabajo, por el empate. Había 27 grados de temperatura, 27 grados a Nueva Jersey, y la verdad es que los jugadores parecía que estuvieran jugando a 16 o 17, no les faltaba ni el aire. Vull dir, nosaltres a més de 25 ja comencem a dir uf, que calor. 27 graus són graus també a les 3 de la tarda que es jugava allà. Déu-n'hi-do. És veritat que després els jugadors de futbol estan fets d'una altra pasta, no? Vam veure caigudes impressionants.
1: Està
0: també
1: molt ben acondicionat també el camp, es veia amb aquells aspersors d'aigua que feien en moments de descans i quan fan aquella parada d'hidratació i tal, estan posats en marxa, no? I ruixant una mica tot el camp, i també els jugadors, que també es veia com algun d'ells acabava o es posava davant d'algun d'aquests aspersors, no? Espectacular. Tenen algun, no sé en quin camp era, dels que han jugat en tot el territori d'Estats Units, amb un dels camps totalment tancat, amb aire condicionat, totalment un camp espectacular, amb tota la tecnologia més moderna que pots trobar a dia d'avui, doncs aquell estadi complia tots aquells requisits, no? que a dia d'avui es demanda, no?
0: I
1: sí, espectacular, realment
0: tot,
1: Estats Units
0: tot.
1: Es pot felicitar també com a seu d'aquest Mundial de Futbol, perquè ha estat espectacular.
0: I també doncs el Lamine Yamal, que es va apropar a Messi també per fer-li una abraçada. Són detalls que es veuen i dius, ostres, hi ha qualitat humana, que al final també, després de veure tantes entrades, perquè és veritat, estaven desesperats l'equip argentí, doncs també mostrar una mica d'empatia, jo crec que és important. Res, em va cridar molt l'atenció el Justin Bieber, el Burna Boy, el Gustavo Dudamel, la Shakira, també va estar el Robin Williams,
1: Laura
0: Pausini, vull dir, allà és el que dius, els americans saben fer de qualsevol acte una gran festa i et deixen una mica fora de joc. I res, dit això, ja canviem de tema i tirem cap endavant, que són les 10 i 23 minuts i nosaltres també volem explicar d'altres qüestions. Bé, aquí a Montornès, avui 20 de juliol, a les 7 de la tarda, a la plaça Joan Miró, acollirà la presentació del més destacat de la Festa Major d'enguany. De nou serà a través de la guinegueta efímera, de manera que la plaça es transformarà en una terrassa de bar amb servei de barra i refrescos gratuïts per tothom el que s'apropi, a més de sorpreses i premis pels més afortunats als sortejos de l'Assar, perquè hi haurà premis, butlletes. Durant l'acte es revelarà la imatge oficial de la Festa Major, així com la identitat de la persona encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, entre d'altres novetats. Recordem que les festes continuaran sent el tercer cap de setmana de setembre, però per primera vegada el festiu local serà divendres. Recordeu que nosaltres teníem sempre festa dilluns, doncs ara serà divendres, en comptes de dilluns, com era habitual. Així doncs, s'avança el pregó, que tindrà lloc dijous 17 a la plaça Pau Picasso. El programa complet de la Festa Major es publicarà a finals d'agost al web municipal montornès.cat i, com és habitual, també es distribuirà el programa oficial en paper, arribarà casa per casa i l'estarà disponible als diferents equipaments municipals del poble. Però avui, a les 7 de la tarda, a la Joan Miró, tenir una cita, prendre un refresc i veure una mica doncs, què ens trobarem aquest any a la Festa Major. D'altres informacions, l'Ajuntament presenta el nou projecte d'intervenció integral a Montornès Nord a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El conjunt d'actuacions es presenta sota el lema Montornès Nord, construïm projectes de vida, i representarà una inversió de 12,5 milions, dels quals la Generalitat en pot finançar el 70%. Si Montornès aconsegueix aquest ajut, tindrà un termini de 5 anys per desenvolupar el projecte. L'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Seguim amb onada de calor, seguim amb temperatures molt elevades, i combatre la calor a Montornès doncs a vegades pot semblar difícil, però no si sabeu que tenim més de 20 comerços que s'han unit a la xarxa de refugis climàtics. L'Ajuntament col·labora amb Pimec Comerç i la Unió de Botiguers de Montornès i facilita aigua a 20 botigues del municipi que s'uneixen com a espais de descans i hidratació als 8 refugis públics i una treintena de fonts existents al poble. L'Ajuntament de Montornès i el teixit comercial local sumen forces per oferir espais on protegir-se de la calor. La Unió de Botiguers de Montornès ha adherit a aquesta campanya comarcal Refugi Climàtic. Sempre que ho necessiteu, doncs entreu al comerç on trobeu aquest cartell Refugi Climàtic. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Pimec Comerç Vallès Oriental amb la participació de 12 associacions de la comarca. La campanya posa a disposició dels veïns i veïnes un seguit d'establiments on poder descansar i protegir-se d'altes temperatures i també refrescar-se una mica. Per donar-hi suport, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament ha facilitat aigua a les botigues participants que ho han demanat per tal de que puguin oferir-la a les persones que ho necessiten. Doncs ja sabeu, si aneu voltejant per Montornès, no us trobeu gaire bé, sentiu que flaquegen les forces, doncs mireu si a prop teniu un comerç que digui Refugi Climàtic. Entreu, dieu que teniu calor, que voleu descansar 5 minuts, us atendran, us facilitaran una cadira, una mica d'aigua. Si us plau, no vulgueu arribar a casa fent un esforç. Teniu en compte aquests refugis climàtics locals.

0: Estiu Jove 2026, taller d'impro i moviment, quarta sessió. Avui, a les 10, ja fa uns minuts que ha començat el Centre de Juvenil Sputnik, allà al carrer del Molí 28, això mateix. Hi ha dansa, hi ha teatre, jocs creatius per experimentar amb el cos, la imaginació i la creació artística. El taller d'impro i moviment és una de les 5 propostes formatives incloses a la programació d'estiu. Doncs vinga, ja sabeu que teniu aquesta oportunitat. És una proposta que portava 4 classes que pràcticament ja s'acaben, aquesta és la darrera, i les fan allà al Centre Juvenil Sputnik de 10 a 1. I avui us vull comentar que durant tota aquesta setmana anirem rebent trucades, les que vosaltres ens feu. Per què? Doncs perquè fem un sorteig per gaudir d'un menjar, un menú per dues persones al restaurant Llevant de Parets. Què heu de fer? Doncs res, ens truqueu i us donarem un número. Ja sabeu, 935682000, 935682000. I és que volem doncs recordar que tenim aquí al costat, a Parets, un local completament modern, còmode, amb molta luminositat, i el millor de tot és que ens ofereix cuina casera, plats combinats, pizzas i bocates. Qui el porta? Doncs a l'Emilio. A l'Emilio, que el coneixem de sempre aquí a la ràdio i que demà parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica on està i què està fent. A l'Emilio, cada vegada que s'incorpora a una nova aventura gastronòmica, truca a la nostra porta perquè aneu a provar un menú allà i veieu que bé que s'està concretament al restaurant Llevant. De fet, trobareu de tot i per tots els gustos. El restaurant està al carrer Tenes, número 1, a Parets del Vallès. Hi ha molta gent de Montornès que va aquí, perquè jo me'ls he trobat. Vaig anar a parar per casualitat i em vaig trobar l'Emilio, i de seguida l'Emilio doncs ens fa arribar aquest menú per dues persones. Ens podeu trucar, us donaré un número i divendres farem el sorteig, d'acord? Doncs vinga, ja sabeu que tenim oportunitat de degustar un menú per dues persones al restaurant Llevant de Parets. I mentre jo us vaig explicant coses, ens podeu trucar a 935682000. Us diré que avui és el Dia Mundial dels Escacs, el Dia Mundial de l'Ajedrez. Cada 20 de juliol se celebra aquest dia amb un tradicional joc de taula que requereix una gran destresa i agilitat mental. És considerat actualment com una disciplina esportiva. També és el Dia Internacional de la Lluna. Doncs l'arribada de l'home a la Lluna va tenir lloc el 20 de juliol de 1969. Els astronautes, recordem, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, van ser els primers en caminar sobre la superfície. Neil Armstrong va ser el primer a baixar i trepitjar la Lluna, pronunciant la famosa frase: "És un petit pas per l'home, és un gran pas per la humanitat." Doncs avui celebrem el Dia Internacional de la Lluna. Us haig de dir que també és el Dia de l'Amic i el Dia Mundial de les Piruletes. Ai, que bones! A mi m'agraden molt les de fresa àcida. I a tu, Miquel, t'agraden les piru?
1: No, no gaire. No sóc gaire de dolços, de xutxes.
0: Doncs a mi m'agraden molt les piruletes de fresa àcida. M'encanten tant com els collac. Bé, avui és Santa Macrònia. Coneixeu alguna Macrònia? Doncs feliciteu-la perquè avui és el seu dia. I també, doncs, si coneixem algú que estigui d'aniversari, aprofitarem per felicitar-ho. A veure si trobem algú que no ho sé. No sempre aquí. Avui celebren el dia del seu aniversari Maria Martínez. Maria, felicitats. Marc Borja, Marc, felicitats. Mohamed Roas, Mohamed, felicitats. Madeleine Dua, felicitats. Esteban Jiménez, felicitats. I a tots ells i a totes elles, que tingueu un dia meravellós. Ja sabeu que per nosaltres sempre és un plaer compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio i volem que tingueu un dia meravellós, tan meravellós com escoltar els 91.2 de la FM, escoltar l'app, la TDT o la ràdio.montornès.cat. Comencem i ho fem amb una mica de Beatles que ens alegren la vida. Vinga, que tingueu una bona entrada en aquesta setmana. Avui, dilluns 20 de juliol. Benvinguts, benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs avui és dilluns i que toca els dilluns una mica de cuina. Cuina amb la Bet Quadrades. La Bet Quadrades ens porta una recepta ideal per a aquests mesos de calor. Es tracta d'uns sàndwich o pastissos freds que cadascú fa a la seva manera, però ella ens porta una recepta molt interessant. Seguirem els passos que ens doni la Bet i prepararem el nostre pastís d'estiu. Un menjar ideal, sobretot si aneu a la piscina o a la platja. És dilluns i hem pensat que potser per despertar una mica la setmana un true crime ens aniria molt bé, no? Doncs l'Àlex Suárez ens parlarà avui del carnisser de Rostov, el professor que va assassinar i mutilar a més de 53 persones. Pell de gallina allà, eh? Doncs no us perdeu la secció de True Crime. I acabarem aquesta setmana amb la música del David Mauricio. Miquel Zafra, una setmana més, ens porta un músic i parla amb ell. Mentre es parla, anem escoltant els seus darrers treballs. Doncs aquesta setmana el convidat és el David Mauricio. I aquestes són algunes de les propostes que us portem avui, dilluns. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És el David Torres qui ens porta aquesta informació. Bon dia, David.
7: Bon dia. Avui dilluns a la província de Barcelona comencem la setmana amb un ambient molt càlid. Avui tenim avisos actius per temperatures elevades a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Vallès i el Prepirineu de Barcelona. Les màximes avui arribaran als 37 graus a Igualada, Manresa i Rubí, 36 a Sabadell i Vic, 33 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú i 32 a Mataró. Pel que fa al cel, avui predominarà el sol amb calitja al sud de la província. A la tarda creixeran alguns núvols i no es descarta alguna tempesta, això sí, amb poca precipitació, però acompanyada de ràfegues molt fortes de vent. En general, el vent al llarg del dia serà fluix, amb component est a la costa i sud a l'interior. Demà continuarà la calor i es mantindran els avisos per temperatures elevades en aquestes mateixes zones. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Nord. La trobareu al carrer Federico García Lorca, 34, a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el 061 i també el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, que és el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: Comercial Solar.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solar.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solar.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs atenció, perquè ja no tenim acudits, però ara arriben les recomanacions de llibres de l'Escola Mogent. I és que durant el curs, els alumnes de primer fins a sisè de primària ens ofereixen aquestes recomanacions de llibres que han gravat doncs, a la seva classe. Avui escoltarem a primer A i començarem amb la Clàudia Sainz i la seva recomanació.
2: Llegeix amb la gent del Mugent.
3: Lectures que et recomanem.
11: Hola, sóc la Clàudia de Primera. Us recomanaré un llibre. El llibre es diu Em dic coses boniques. L'ha escrit Carme Esteban. És un llibre d'emocions i el personatge del llibre és la Clara. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè et fa sentir molt bé. Recomana aquest llibre perquè ens ensenyi com estimar-nos. Adeu!
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès.
12: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
12: La ràdio d'aquí.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis sec. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Ràdio Montornès. Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: Més. Ràdio Montornès sempre et dona més.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
2: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa, que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a l'AC17 a Mollet del Vallès.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: I a continuació, una altra recomanació de llibres. Són els alumnes de primer a sisè de primària de l'Escola Mugent.

El llibre es diu El Pato Curro i l'ha escrit Jordi Rabell. És un llibre d'animals i el personatge es diu Curro. El Curro és un ànec i és molt divertit. Aquell llibre m'ha agradat perquè m'agraden els ànecs. Nens i nenes, us recomano que us llegiu. Adeu!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Així sona la proposta que us portem avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Ell és en David Mauricio i ens presenta Deixar-ho escrit.
1: I amb constància vaig desfent el meu capoll.
0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui, David Mauricio. Bon dia i benvingut a les mañanes.
2: Hola, bon dia, merci per convidar-me.
0: Doncs un plaer que estiguis aquí. Això vol dir que tenim novetats d'un músic com tu que presenta Deixar-ho escrit. Estem parlant de David Mauricio, no és el seu primer treball discogràfic, sinó seria el tercer. Va publicar l'any 2017 Ocells perduts i el 2020 El fruit vermell. David, què t'ha portat a Deixar-ho escrit?
2: Bueno, doncs m'ha portat al final la necessitat que tinc com a compositor de seguir creant i al final és com un model de vida. Jo, tingui el que tingui, seguiré fent cançons perquè ho necessito d'alguna manera. I és com cíclic, no? Hi ha un moment que et poses a escriure, que neixen sentiments nous, que neixen idees noves i aquesta necessitat que tenim la gent que fem això d'intentar buscar com aquesta reducció del que sentim casada amb la música i, bueno, i fer cançons, no?
0: Si et pregunto, David, entre compositor, cantautor o músic buscador de noves melodies, amb què et sents més identificat?
2: Doncs amb tot una mica, però sobretot m'agrada això que últim que has dit de buscador de noves melodies, perquè m'agrada pensar que visc una mica el procés compositiu d'aquesta manera, un rotllo com qui va buscar... És més una recerca que no pas una creació, per a mi.
0: Mm-hmm. Escolta'm, el món musical que vivim a dia d'avui està una mica boig, podríem dir així. Veiem moltes...
2: Només el musical?
0: Bueno, en general, però el musical també està afectat.
2: Sí,
0: el musical també es veu afectat. Veiem moltes novetats musicals, bueno, que el mercat va molt ràpid, que hi ha moltes coses que sembla que es vulguin cremar ràpid, no? I que, de fet, es cremen molt ràpid. Jo trobo que la filosofia de David Mauricio, la teva filosofia musical, és una altra. Vas a allò amb una miqueta amb el moviment slow. És així?
2: Sí, és així, i tant que sí, perquè penso que hem de reivindicar una mica l'artesania que hi ha darrere d'un treball, que és molta, hi ha moltes hores, hi ha molt d'esforç, com perquè es cremi tot tan ràpid. És que diguéssim, aquesta revolució tecnològica que ha sigut un canvi disruptiu en tots els àmbits de la nostra vida, en l'àmbit musical ha fet o està fent que es devaluï una mica el centre de la història, que és la creació i la música. Llavors sembla que hagi perdut valor, que la gent hagi perdut o estigui perdent la profunditat a l'hora de consumir la música. I això, clar, ens afecta als artistes en el sentit de que per nosaltres no és fàcil fer, o sigui, no és fàcil. Per nosaltres segueix demanant tota aquesta dedicació per crear un disc, que en aquest cas és un disc curt, perquè és un disc que dura 20 i algo minuts, però darrere els dies i setmanes que hi ha de feina, bueno, els que ens hi dediquem ho sabem.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, bàsicament és això.
0: Porta molta feina, sí, porta molta feina.
2: Porta molta feina, sí, i això, i sento com que la gent necessita coses ràpides, superficials, i siguiente, next, i tota l'estona han de ser estímuls nous, i això, diguéssim, ens fa perdre aquella profunditat en l'obra que teníem abans. Ahir recordava fent classe a unes nenes de llenguatge que tinc, que parlàvem de cinema, que jo de petita em podia passar la mateixa pel·li 70 vegades.
0: Mm.
2: I ara fa molt que no repeteixo un contingut, no? Perquè tota l'estona tens tot de plataformes que t'ofereixen novetats i estem com immersos en aquest bucle de novetat, però que només que raspem la superfície del que hi ha al darrere de totes aquelles obres, no?
0: Sí, sembla que a dia d'avui vivim a velocitat de reel, no?
2: Sí, correcte. El reel és un bon exemple dels hàbits que estem tinguent a l'hora de consumir cultura.
0: Doncs si voleu baixar aquestes revolucions, podeu quedar-vos amb la música d'en David Mauricio.
1: passarà de llarg el tren.

0: I aquí tenim aquesta primera cançó que obre aquest treball discogràfic del que estem parlant avui, Deixar-ho escrit, d'en David Mauricio. Una cançó que s'escau molt bé amb tot això ara que justament parlàvem, oi?
1: Justament estava pensant. La vida està en moviment, però no tant. No? És com... Sí, les coses es mouen, som elements vius que estem en constant canvi, però no és un canvi tan frenètic. O sigui, també hi ha espai pel repòs, però les coses passen més a poc i han de passar més a poc i hem d'aprendre a viure una mica més a poc i tots estaríem millor, crec, i podríem gaudir més de les coses.
0: Doncs ja sabeu, agafeu-vos aquesta filosofia de vida Mauricio, podríem dir així, la podem patentar ja, no?
1: La podem patentar, crec que no sóc l'únic, ja t'ho dic, però doncs... sí, patentem-la.
0: Avui gaudirem d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta conversa que estem tenint amb aquest artista, en David Mauricio, amb el seu nou treball discogràfic. Hem de dir una cosa, David, en aquest treball no estàs sol, com dèiem abans, també és un treball que porta molta feina. Són 8 cançons en aquest treball discogràfic, de Deixar-ho escrit, però has tingut ajuda d'algú més que ha acabat de materialitzar tot aquest esforç i tot aquest treball, no?
1: I tant, i és preciós poder treballar la música amb més gent i, a més, amb gent que és molt bona i que admiro moltíssim. En aquest cas, sobretot, hi té molta, molta petjada en Vic Moliner, al qual li envio un saludo des d'aquí, i li agraeixo moltíssim com la seva generositat i la seva creativitat i les seves ganes de fer música, perquè ha estat fantàstic treballar amb ell, la veritat. Tots, o sigui, suma. Quan treballes amb gent, amb talent, i sumar talents és fantàstic. És fantàstic i fa que tot també prengui més sentit, perquè molts cops un, des de la seva solitud, quan es tracta d'un artista solista, diguéssim, com és el meu cas, una vegada és quan fa alguna cosa, no saps si mola que flipes o és una merda, no? És com molt necessari com tenir un punt de vista extern d'algú de confiança, que et miris, que... Bueno, a mi m'ajuda moltíssim tenir aquesta figura i tenir gent a prop a qui podria dir, hòstia, escolta't això, què? Saps? Per mi és vital.
0: En aquest cas, en aquest treball discogràfic, en Vic Moliner ha posat el baix elèctric i també els teclats, però has estat acompanyat també per Oriol Pujolràs a la bateria. I en les tasques de producció, juntament, ha estat un mano a mano, no? Podríem dir, un mà a mà amb Vic Moliner i amb tu mateix. Com has portat tot aquest procés de producció? Perquè per un treball com el teu, que doncs, vol respirar, s'ho agafa allò amb calma, amb temps, i vol posar les coses al lloc, heu estat molt temps a nivell de producció o ha estat una feina fàcil?
1: O sigui, que haguéssim estat molt temps no vol dir que no hagi estat fàcil. Ha estat fàcil, en el sentit... O sigui, jo estic molt content d'aquest tercer disc perquè en els dos discos anteriors, diguéssim, la meva part d'artista era com fer la cançó, no? Diguéssim, amb l'harmonia, la melodia, i després sempre havia delegat la feina com de vestir aquesta peça, no?, a un productor. En el primer cas va ser en Vic Moliner i en el segon disc va ser en David Soler. I jo llavors ja feia un ja està, jo ja feia la meva feina, ara que facin els altres. I en aquest cas ha estat molt guai, estic superorgullós i m'he sentit molt realitzat perquè jo he participat d'aquesta etapa de produir els temes, de jo estar aquí a casa i pensar, pues, jo què sé, unes línies amb un cinte, aquí gravarem una mandolina, i de vestir una mica les cançons. I això ho hem pogut fer conjuntament amb en Vic Moliner. I clar, el resultat per mi és molt més gratificant perquè sento que formo part de tot el procés del disc i això crec que m'ha fet créixer com a artista i crec que a partir d'ara sempre vull formar part de totes les etapes del disc, no només de la creació de la cançó i de la gravació i de l'enregistrament i d'interpretació, sinó també d'aquesta part més, més de la producció i de com sona la cançó i tot plegat. I la veritat és que ha estat molt, molt fàcil. O sigui, jo crec que un punt important és que no hi havia data. No era rotllo, hem de tenir el disc fet, tal data.
0: No hi havia pressió.
1: No hi havia pressió. De fet, no ha sigut rotllo, va, ens quedem una setmana i ho fem. Sinó hem anat, en Vic i jo som amics, i anàvem quadrant agendes. Ei, què fas el divendres al dematí? O què fas, no sé què, i quedàvem pues, un matí, una tarda, el dia que teníem un dia, pues, un dia, i anàvem fent a reconèixer lliures que teníem, amb la qual la pressió aquella de ja està per aquesta data, no l'hem tingut. I els dies que jo, per exemple, no estava bé de veu, o avui no estic per gravar veus, doncs gravem una altra cosa, o li fem voltes a què gravem en aquesta cançó. I això jo crec que ha fet com que hem respectat molt el procés creatiu de tot plegat. I realment s'ha acabat el disc, hem acabat la feina, quan hem acabat la feina. I llavors doncs ja doncs hem mogut la publicació, el llançament, l'altre, no? Però crec que és, si em quedo amb algo, amb un aprenentatge, és les coses i els processos creatius necessiten el temps que necessiten. Ja està, hi ha cançons que igual ràpidament han sortit perquè ha anat així, i hi ha cançons que li hem hagut de donar 2 i 3 voltes, però hem trobat el camí, saps? Llavors és com respectar el procés, ja està.
0: I aquí està el resultat, sí. I el resultat porta per nom deixar-ho escrit i vosaltres ho heu deixat escrit.

0: Aquí ho tenim, deixar-ho escrit, David Mauricio presentant el seu tercer treball discogràfic, en aquest cas editat per Segell Microscopi. David, quin feedback has rebut per part dels teus seguidors, de la gent que t'envolta?
1: Doncs la veritat és que molt bon feedback. La majoria de gent m'ha dit que és el que sona, que me senten diferent, que me senten més relaxat, que sona molt bé. O sigui, per la majoria de seguidors, jo crec que ha sigut com un molt bon treball, potser el millor dels tres. No sé, això ho dic a cada disc, no? Però jo sí que noto un pas endavant en quant a això, en quant a la meva interpretació vocal, i en quant al so i la producció. Crec que el que deia abans, no? Que donar aquest temps a la creació i al procés s'ha notat en el resultat i en com sona aquesta música, no? I la veritat és que molt bon resultat. O sigui, com el que he rebut de la gent és molt bonic, la veritat. Mm-hmm. Ara falta que es tradueixi una mica en això, en poder treballar aquesta música en format directe, que és el que en tinc més ganes ara mateix, de poder envoltar i ensenyar aquesta música a gent que no la coneix en el format de viu, no? I orgànic, que és fer-ho en directe.
0: En aquest cas, quan facis aquests directes, veurem la formació amb David Mauricio, l'Oriol i el Vic?
1: I he sumat un altre Oriol a la banda. Sí, perquè el disc al final té com quatre personatges, la bateria, el baix, la meva veu i la meva guitarra, i després hi ha un quart personatge que a vegades és un sintetitzador, a vegades és una altra guitarra, i hi ha segones veus. Llavors vaig fitxar a un noi que es diu Uri Garrell, que és un mega crack, per qui no el conegui, doncs que fa aquest quart personatge, no? que a més s'ho ha muntat, és un xico para todo una mica, i ha estudiat molt les cançons i fa tots aquests detallets i de segones veus, i la veritat és que molt content de la banda que portem, anem a quartet, i això, moltes ganes de poder-ho treballar i poder fer uns concerts amb això.
0: Ganes de trepitjar escenaris.
1: Moltes.
0: O sigui que, ja sabeu, des d'aquí, contractacions obertes per David Mauricio per presentar aquest Deixar-ho escrit. David, entrem una mica més en profunditat en el contingut dels teus temes. De les 8 cançons que trobem a Deixar-ho escrit, amb quina et despulles més?
1: Amb quina em despullo més? Jo diria que amb l'última, poder.
0: Amb Dempeus?
1: Dempeus. Sí, és la més... De fet, és el tema més despullat del disc, que és un tema que només hi ha guitarra elèctrica i veu, gravat així com a l'hora, i vull dir que és ben bé el tema més fàcil de gravar, perquè vam estar-hi una estoneta, i vam creure que era l'obedient, perquè era un tema que funcionava així, que era molt despullat, molt exposat, i com per tancar el disc, crec que és aquella última cançó, no? Que és un final especial, jo crec.

0: Doncs aquí estem escoltant aquest Dempeus, un dels temes, com ens diu el propi David Mauricio, on es despulla més. Cançó que acaba i tanca aquest treball discogràfic, però nosaltres encara no tancarem aquí l'entrevista. David, volem saber dates de concerts, on et podem trobar. Si volen conèixer més a David Mauricio, al seu projecte, on et podem trobar?
1: Mira, bàsicament, ara, com que m'ho porto tot jo, i jo no em dedico exclusivament en el meu projecte, tot i que m'agradaria, llavors, ara mateix, ja hem llançat el disc, hem fet les dues presentacions a Girona i Barcelona, i ara mateix està la contractació oberta per tots els programadors i programadores que me sentin, i on podeu veure l'agenda de concerts és en el meu Instagram, bàsicament, que és David Mauricio Music, i també a la web, que és davidmauricio.cat. I allà doncs, podeu seguir l'agenda de concerts, i animo a la gent que descobreixi aquesta música i que li agradi, que m'ajudi en el sentit de que ho escampi, perquè jo crec molt en aquesta cosa d'escampar-ho d'una manera orgànica. Jo quan descobreixo una música que m'agrada, la recomano als col·legues músics, i jo què sé, i a pobles que igual tenen una petita programació, que se li digui al regidor de cultura: ostres, per què no programes aquest noi? Això ajuda molt en la gent que fem música i no som famosos, perquè realment és una cosa que has de tenir molta voluntat i costa moltíssim. Fer un projecte de música pròpia i no ser famós és dificilíssim.
0: Totalment, totalment. Des d'aquí la teva reivindicació ha quedat ben clara, perquè és així, tal com ho estàs comentant. Et vull fer la pregunta, David, com se't donaven les matemàtiques quan estudiaves?
1: No gaire bé. La física em se'n donava millor.
0: Sí? Hi ha un tema... Hi ha un tema d'aquí, dins de les 8 cançons, que porta per nom Algoritmes?
1: Correcte, sí. Tot i que no té res a veure amb el món virtual, ni tot això.
0: No, però no. Fas els teus càlculs, les teves càbales, podríem dir?
1: Sí, hi ha càbales que no porten enlloc.
0: Totalment cert. Però sí. Acabes trobant resultat?
1: Mira, aquesta cançó no parla de trobar un resultat, parla de... Aquesta cançó parla de la moral, que és aquesta cosa tan màgica que només tenim els éssers humans, que sapiguem, i aquestes... I la moral a vegades pesa molt, perquè no és fàcil plantar-te davant de conflictes i davant de creuaments de camins i davant de... Hosti, qui té raó? I d'aquesta incomoditat. De vegades, tenir moral és molt incòmode, perquè t'obliga a posicionar-te, t'obliga a enfrontar-te a dilemes. I és complicat tenir moral. I de vegades el que ve de gust és dir: vull ser un animal i no haver de tenir totes aquestes cabòries, no? Ser pur és molt més fàcil. I llavors em plantejo una mica qui ens posa aquesta motxilla al darrere? Qui ens fa carregar amb el pes de la moral, una mica?
0: Aquí està la resposta d'en David Mauricio sobre aquest tema, Algoritmes. Aquesta serà la cançó amb la que avui tanquem aquest repàs de deixar-ho escrit. David, ha estat un plaer descobrir aquest nou treball discogràfic teu, aquest tercer treball discogràfic ja d'en David Mauricio, però també ha estat tota una descoberta descobrir-te tu mateix com a artista i com a persona.
1: Moltes gràcies, molt amable.
0: Doncs estem en contacte, David.
1: I tant que sí. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: I amb aquesta conversa i amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadem. Serà fins demà, dimarts, que tindrem doncs, tota la informació respecte a la presentació de la festa d'enguany, la festa major, que es presenta aquesta tarda a les 7 a la plaça Joan Miró. Aquí us esperem demà amb propostes també amb la nostra coach Elisabet Rebollo, que tocarem ja els darrers temes abans de l'estiu. Que tingueu una bona tarda de dilluns i demà cap a les 10 aquí serem. Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una a Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals, als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció Nus de Llobregat, i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: FM.
1: EGB FM con Valen del Olmo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Economia inicia la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es preparen amb l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Mermellà. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre d'aquest 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que s'ha presentat avui. Tot i el descens general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. I el funicular de Vallvidrera estarà fora de servei del 27 de juliol al 28 d'agost per la revisió anual i Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús amb el mateix horari. Durant aquest període també es farà la revisió general dels dos vehicles, una actuació que es du a terme cada 10 anys. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també un per furt, a més d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Sa Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado. A mí.

0: Manel Gómez.
1: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
2: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
1: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
3: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és un orgull enorme.
1: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
4: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
5: Similar, no encara. Jo crec que no ens ha donat molt de temps. Hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari. Ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
4: I això deia Dani Olmo.
6: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo, entonces creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
4: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
0: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
7: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en saber del títol a Plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
0: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
7: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
7: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
7: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
9: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
9: Per mi és d'una gran valor que que al llarg de

0: anys, Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
2: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
1: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
4: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
1: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
5: Notícies en xarxa.
2: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
6: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
6: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
2: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
1: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
9: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
10: tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
1: Només els veïns de dos dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
2: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve. Els treballs de la 12a Escola Bressol Municipal de la localitat podrien entrar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
11: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a Escola Bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
12: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
11: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
12: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
11: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
2: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
13: De Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
14: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea no, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent. No?
13: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancant una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
1: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
2: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
1: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
2: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
16: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que també deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
15: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
2: Passem també per Tortosa perquè vertebra d'ençà enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
17: Aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
18: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
2: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vèrtebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
19: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
20: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
19: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
2: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
21: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
22: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
21: En tenis, Paula Badós es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui, Badós apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions, ha pujat 22 llocs llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
0: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre torno a Badalona, però jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
21: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kewan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també es reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior, que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
3: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
6: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
9: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
10: No, aún no hemos asimilado.
11: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
7: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
12: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
7: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
13: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
14: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
13: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
7: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
13: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
7: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
13: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
7: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijoan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
17: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
9: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
10: No, aún no, no hemos asimilado.
11: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
17: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
7: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
18: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
19: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
18: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
20: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
18: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
7: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
1: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
21: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
1: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
7: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
12: Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català, Marco Corella, valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
22: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
12: I això deia Dani Olmo.
23: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
12: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst doncs, que surtin ja de l'avió i la Copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà als carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
7: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions. A Barcelona, prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
13: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
24: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser en una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donava suport a la seva selecció.
7: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
13: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
7: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
13: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
7: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
13: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
14: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
13: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
14: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
13: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
7: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
2: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
13: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
3: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
13: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
24: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot el tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
4: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
0: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
4: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
7: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
13: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
13: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
6: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
13: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
7: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
15: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
8: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
7: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
25: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
26: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
25: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
7: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
10: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que també deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
9: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
7: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
11: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
17: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
11: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
7: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
18: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
19: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
18: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
7: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
12: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts entrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
12: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3, per tant ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
0: ¿Estás escuchando?
4: Radio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està la visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
3: En un dia com hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
2: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 7:45 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del candidat de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavó d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
4: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. 18 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
2: Es tracta del primer canvi en l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
3: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser... o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin un moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montal, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20ena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data, la majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
1: Notícies en xarxa.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents de la selecció espanyola de futbol que té aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. Els jugadors i el cos tècnics seran rebuts a la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. La selecció es traslladarà després al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 7:45 les 8, tot i que sembla que hores d'ara van amb retard, per fer una rua per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. A hores d'ara, de fet, hi ha centenars de persones que els hi esperen per fer aquesta celebració del títol de campions del món. La criminalitat a Barcelona ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són les dades que han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 a Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora d'aquesta tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar el cos sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. I la Comissió Europea ha anunciat una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir amb les seves obligacions en virtut de la llei de serveis. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver avaluat ni mitigat adequadament els riscos que suposa pels usuaris europeus, entre els quals hi ha joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari ha augmentat la multa per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals que ven aquesta marca xinesa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: Jo ja he fet els estiraments i aquí a punt per entrenar amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Tu sempre vens ben preparada, eh?
2: Home, jo sí. I avui per fer connexions, no?
3: Sí, que t'agrada tot això,
2: eh? A mi m'agrada molt. Avui connexions amb bombetes i ànecs. A veure què ens sortirà d'aquí.
3: Què et sembla, això?
2: Recordem una mica, per qui sintonitzi, què vol dir quan fem programa de connexions.
3: Sí, aquí el que estem fent és activar el pensament lateral, que vol dir mirar més enllà del que tenim evident. No? O sigui, un ànec i una bombeta... És un ànec i una bombeta, sí. I sabem el que veiem. Però després, cap al final, doncs direm les qualitats, característiques que no veiem, i a partir d'aquí connectarem coses.
2: Molt bé.
3: I farem.
2: Doncs ens agrada quan activem aquest pensament lateral, que jo després surto d'aquí, se m'acudeixen idees i faig coses, Roser, vull dir que em va molt bé.
3: Clar, però home, això està xulo, i segur que la gent que ens escolta també.
2: Home, també ja. Sí. Sempre doncs diem que comparteixin amb nosaltres, que ens agrada molt rebre les vostres propostes i creacions que feu a casa, eh?
3: O tenen noves idees i van activats, o el cap els hi treu fum. No sé, hauríem de saber-ho, això, eh? Ens hauríem de dir. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs avui programa de connexions, com dèiem, amb bombetes i ànecs. Per on comencem?
3: Home, jo pensava que em diries, i de què t'ha vingut això?
2: Ai, i de què t'ha vingut això? Perdó.
3: Clar, perquè dius a vegades, mira, no tinc un per què, però sí, sempre hi ha un per què.
2: Sempre,
3: eh?
2: A veure.
3: Doncs, mira.
2: T'ha aparegut un ànec a casa.
3: No, ah. els ànecs és perquè jo en el lavabo tinc una col·lecció de 6 ànecs, són diferents tots, eh?
2: Però de mentida.
3: De mentida.
2: Ah!
3: Sí, sí, i n'hi ha de més petita a més gran, i són de diferents materials, i són diferents, simplement hi ha 6 ànecs.
2: Col·lecciones ànecs? Mira,
3: no,
2: això
3: és una
2: faceta que no sabia de tu.
3: No, col·lecciono ànecs, eh? No vol dir que em regalin ànecs, no. És casualitat.
2: En tens uns quants.
3: En tinc uns quants, és casualitat. I sí, és veritat que fa anys, vaig tenir de mascota ànecs.
2: Sí o no?
3: En tenia un que es deia Lucas, més maco, però bueno, fa molts anys. Doncs això és el tema ànecs.
2: Sí, i les bombetes?
3: I les bombetes, es va fondre la bombeta del vestidor, mira tu.
2: Ai!
3: I vaig dir, bueno, doncs ja com la tenia que canviar, doncs mira, se'm va encendre la bombeta.
2: Clar.
3: I d'aquí va venir la idea. I va coincidir amb el temps, les dues coses, que estava netejant una cosa i mira, vaig dir, saps què?
2: Bombetes i ànecs.
3: Bombetes i és el més normal del món, no?
2: Sí, per la Roser Martínez, sí. Nosaltres anem aprenent dia a dia, pas a pas.
3: Doncs bé, la bombeta de fet és el símbol de la idea.
2: No? Totalment.
3: Sempre,
2: sí.
3: Quan hi ha un dibuix animat, un còmic i algú té una idea, pam.
2: Tu ho has dit, s'encén la bombeta, no?
3: S'encén la bombeta. Doncs començarem per la bombeta, però primer ens ambientarem amb una mica de música.
2: Vinga, doncs va. Anem a escoltar Bombilles.
3: Això.
4: És un poc de la vergüenza. Tio, però és que no me da tiempo, se va a empezar la música ya.

0: Doncs ell es toma una cervecita, nosaltres però seguim aquí entrenant la nostra creativitat. Avui connexions amb bombetes i ànecs i amb aquest ambient de bombetes que ja tenim, Roser.
1: Sí, vinga, va, ja tenim la bombeta encesa, ja anem...
0: Quin gran invent, la bombeta, eh?
1: Ai, sí, eh?
0: Home.
1: Sí, sí, sí. Però el mèrit se'l va endur Edison perquè va aconseguir perfeccionar-la i comercialitzar-la, però la bombeta és un invent que hi han participat moltíssima gent i en molt de temps, eh?
0: Per això quan diuen la bombeta la va inventar Edison i ja hi ha l'expert que et diu
1: no,
0: parlem-ne d'això, eh?
1: No, però sí, és veritat que ell va ser el que la va perfeccionar i la va comercialitzar, perquè si no al final no tampoc entendríem.
0: I això recordem sempre que la Roser sempre ens diu que d'idees moltes, però és qui les materialitza, no?
1: Clar, i en aquest cas ens va ser Edison, per tant, ole per ell. Però també ole pels altres, que
0: I
1: no
0: tant.
1: Són tan reconeguts,
0: I
1: eh?
0: Tant.
1: Doncs mira, aquest moment en què ell va dir ja la tenim, ja funciona, ja la traiem al mercat, doncs va ser el moment que va canviar la història de la humanitat.
0: Home, i tant, i ara se'ns en va la llum 5 minuts i és un...
1: Ai, sí.
0: Què farem, no?
1: De veritat, eh?
0: Com som, eh? Com som.
1: Que fàcil que és acostumar-se a lo bo, eh? Sí, sí. Doncs mira, clar, com va ser la primera vegada que es va il·luminar els espais, perquè abans anaven amb torxes, i les ciutats, com van començar a transformar-se, era era com màgia.
0: Sí, clar.
1: La gent sortia al carrer perquè era el moment de com fosquejava, que s'encenia, s'il·luminava tota la ciutat, no?
0: Era un moment màgic del
1: dia,
0: no?
1: Era un moment màgic. Fins que la gent no es va començar a acostumar, era... Uah, aquella cosa, que xulo, viure...
0: Home, i aquests invents que, clar, que tu creus que és màgia, no?
1: Sí.
0: Gairebé, allò...
1: És que viure la primera vegada... La primera vegada? Com es diu això? La primera vegada de qualsevol cosa?
0: La
1: primera
0: vegada? No sé quina paraula busques, però s'entén molt bé.
1: És màgic, és màgic.
0: La inauguració.
1: Sí, sí, sí. Però mira, al principi hi havia un misteri amb tot plegat. Perquè què passava? Que sí que hi havia els carrers il·luminats, les ciutats, tot era molt maco, però el misteri és que es fonien moltes bombetes i molt sovint.
0: Encara no les tenien tan perfeccionades com ens pensàvem, eh?
1: Sí, però és que hi havia una cosa... que encara no ho tenien, clar, és que tot això s'ha anat fent. I era perquè els primers automòbils que hi havia en aquell moment i els tramvies feien tremolar els fanals.
0: Ai!
1: Clar, i les petites vibracions, o sigui, els filaments, diríem, no estaven preparats per aquestes petites vibracions. Diríem que era com els grans invents de l'època, no estaven preparats per conviure.
0: Per la compatibilitat entre ells, no?
1: Però bé, tot això al final es va trobar la solució, va ser simple i creativa, no? I van començar a crear suports flexibles, de manera que quan vibraven pels automòbils, doncs s'adaptaven al moviment i ja està, no? I així les bombetes, totes funcionaven, els cotxes també, el tramvia també, i ja està. I aquest petit canvi doncs va multiplicar la vida útil de moltes bombetes.
0: Carai,
1: què et sembla?
0: Home, doncs bé, i aquí no, aquest pensament també d'anar més enllà de dir per què està passant això i anar a buscar aquesta arrel, que també és important.
1: No conformar-te, dir mira, no funciona, no funciona, no, anem a buscar, anem a rascar.
0: Per què no?
1: Per què no? Saps que en un parc de bombers a Califòrnia hi ha una bombeta que funciona des de l'any, apunta, 1901?
0: Va, no, home, no. Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La Miles de casa no m'aguanten un any, eh?
1: Sí, no, ja, això també en parlarem. Doncs aquesta és coneguda com la Centennial Light. I aquesta bombeta ha estat encesa gairebé de manera contínua durant més d'un segle. Sí, sí.
0: I no es fon?
1: No sabem per què. No sabem per què, com si jo tingués que saber.
0: No se sap. No es deu voler dir, perquè clar, les bombetes s'han de poder vendre si en tens una i funciona de per vida.
1: Clar, és que això justament és el que ha generat moltes discussions sobre el que es coneix com la obsolescència programada, no? Que és per què els productes abans duren tant i els que es fabriquen ara no duren. El que deies, no?
0: L'obsolescència programada és això, que ja un cop creats ja està clar que, per exemple, aquell mòbil tindrà una durada d'entre 5-6 anys i no hi pots fer res més, perquè ja no deixarà de funcionar tot això.
1: I les rentadores i les neveres, hi ha rentadores que duren 30 anys i ara en compres una nova i als 10 anys ja falla, no? I dius, d'on és això? Doncs les bombetes abans eren màgia.
0: Sí.
1: I les ara, doncs, fan el que fan.
0: Ara li entra la màgia, no?
1: Doncs sí, mira, parlant ara d'artistes.
0: Sí, sempre li fem un toc.
1: Una mica li posem aquí. Doncs bé, amb l'invent de les bombetes s'han creat molt espectacle tot al voltant de les bombetes i de la llum, no? Doncs hi ha escultures gegants fetes amb milers de bombetes i a on és això? A Sydney. Hi ha instal·lacions, es fan en una època de l'any, que transformen espais sencers en paisatges de llum. I una de les instal·lacions més espectaculars és amb 30.000 bombetes que van construir un túnel de llum.
0: Oh, que xulo!
1: Que la gent podia caminar per dins i, a més, bueno, el que deien és que el fet d'estar per dins era com estar dins d'una estrella.
0: Clar, home, clar, tot brillant, tot de bombetes, no? Clar. Les bombetes ens porten molt, a, per una banda, el Nadal, no? I per sí. l'altra també molt aquells estius amb les terrassetes, no? Que, sí. que també li donem aquest toc, però clar, es fan coses molt, molt xules amb llums, eh?
1: Molt, molt xules, i cada cop més, perquè cada cop hi ha més varietat, més, més innovació, mm-hmm. i et dona peu, doncs, a fer mil coses.
0: Home, els drons que ens fan paraules i dibuixos al cel, sí. per exemple, no?
1: És veritat.
0: Espectacles musicals que van vinculats a la música, amb tota la lluminària que els envolta.
1: Sí, jo tinc un espectacle que no m'agrada, sempre cada any no fallo, des de l'Estartit, per Sant Joan, l'espectacle amb drons, que és maquíssim.
0: Home, doncs vinga, sí, ja ho sabeu, si no teniu plans, doncs vinga.
1: Ja sé. Doncs posem una mica de música, perquè haurem de canviar de tema. Ara ja hem parlat de bombetes, ens hem inspirat, ara parlarem d'ànecs i després farem les connexions.
0: Doncs vinga, anem a escoltar Ànecs i Galetes, de Mumúsic Circus.

0: Doncs vinga, ens ha quedat molt clar que fa quac-quac, eh?
1: L'ànec fa quac-quac.
0: Sí. Anem a parlar de coses d'ànecs.
1: Vinga, va. A veure, l'ànec és un animal molt adaptable. Pot viure a l'aigua, pot caminar per terra, pot volar... Sí, mira, ho té tot.
0: Moltes coses, eh?
1: Moltes coses, es poden adaptar. Coneixes l'efecte de l'ànec de l'aigua? L'ànec a l'aigua, en diuen.
0: Què vols dir, la doncs... ona que va deixant?
1: No, ah. És com l'efecte de, com la metàfora de la punta de l'iceberg.
0: Ah, que saps? És impossible que puguin estar de cap per avall, no?
1: No, però tens molt activat el pensament
0: home.
1: Lateral.
0: Ara he vist l'ànec capbussant-se per agafar i tornar a pujar perquè no, el cul li pesa, saps?
1: Està molt bé, està molt bé. No em referia a això, però està molt bé, la veritat que m'agrada.
0: Explica tu sí, què vol dir l'efecte ànec, sisplau, explica-ho tu millor.
1: Però aquesta iniciativa a mi m'encanta. No, què vol dir? Que tu veus l'ànec que va per l'aigua i sembla que no es mou, no? Que és allò com, uf, que va fent, però per dins...
0: Ah, clar, té les potes a tope.
1: Les potes blanca que no vegis, no? I és una mica això com l'iceberg, no? Que es veu la punta, però on hi ha realment el valor és el que no es veu. Doncs també es fa servir la metàfora doncs, amb l'ànec, no?
0: Molt bé, perdó, eh? Ja, jo no la coneixia.
1: No, però aquesta aportació que has fet és molt interessant, per tant, molt bé, eh? Com es nota que entrenem cada setmana,
0: home, clar,
1: eh?
0: Home, estem aquí totalment on fire.
1: Doncs vinga, més coses que tenim dels ànecs. A veure, una característica que jo trobo fascinant és la seva impermeabilitat, no? Quan veus els ànecs que es mullen...
0: Que no es mullen?
1: No, no t'hi has fixat?
0: No, sé, no, que... ara veig que no m'he mirat tant els ànecs com
1: no,
0: em
1: doncs
0: pensava.
1: No, doncs te'ls has mirat. A més, explica. És molt relaxant mirar ànecs com van nedant en un estany, busco un lloc que hi hagi ànecs. Doncs es mullen i tenen les gotes, però les gotes van relliscant.
0: Sí. Ah, molt bé.
1: Però bueno, aquí és perquè hi ha una cosa de la naturalesa, no? Que el que fan els ànecs és que, o sigui, tenen un oli natural que produeixen ells mateixos amb una glàndula situada a prop de la cua i ells amb el bec s'ho van passant per tot el cos, ho distribueixen aquest oli, i això fa que el seu plomatge doncs, quedi impermeable.
0: Ja sabem que l'aigua i l'oli no són amics, eh? No es barregen. Eh?
1: Clar, i es fiquen aquest
0: oli. Li rellisca i queden ben secs a l'hora, no?
1: Li rellisca totalment. Doncs mira, sí, doncs l'aigua rellisca i ja està, i així no es mullen, no? I després, què més coses podem dir dels ànecs?
0: A veure.
1: Mira, ara he trobat una informació molt curiosa amb els ànecs de goma. Ara anem als ànecs de goma.
0: Sí?
1: Els aneguets aquests de goma, saps què? Fan curses amb això?
0: Sí o no?
1: Sí. Hi ha molts de llocs, però es veu que és molt tradicional. Doncs hi ha molts de llocs que tiren els ànecs un cop a l'any amb rius i els atenen com numerats o de diferents colors i fan carreres.
0: Home, el joc de pescar ànecs és el top, eh?
1: Sí, però...
0: Això són curses, eh?
1: Són curses.
0: I és un nivell pro, això.
1: Clar, tu apostes i dius, mira, l'ànec vermell per mi arribarà. I com, mira, sí, curses, el que dius. I res, i parlant d'aneguets del món també hi ha una altra història. D'aneguets pel món, d'aneguets de goma, però que van pel món. T'explico, perquè això l'any 1992, un vaixell de càrrega que viatjava a Hong Kong... cap als Estats Units, va perdre diversos contenidors enmig d'una tempesta. I els contenidors eren plens d'aneguets de goma.
0: Ai, la que es devia liar al mar, no?
1: No es van enfonsar, van començar a surar.
0: Clar.
1: I clar, hi havia aneguets, 29.000 aneguets de goma.
0: Home, això era per veure-ho, eh? Ho buscaré.
1: Doncs sí, que es van dispersar per tot l'oceà. I clar, durant anys, de fet va ajudar molt perquè, o sigui, ai, mira.
0: Oceanogràficament.
1: De veritat, que a mi em costa. Jo no sé per què escric aquestes paraules i després no les sé dir. Doncs, i científics van començar a trobar aquests ànecs en llocs inesperats. A Alaska, al Japó, a Hawaii, no?
0: Clar, també van poder entendre les corrents, no? A través dels aneguets, clar.
1: Doncs sí, gràcies als aneguets van poder veure com anava... Els hi van haver, doncs, per investigar, no? Per tant, una cosa que semblava que tenia que ser com tot un trasbals, resulta que va anar molt bé.
0: Bé, no hay mal que por bien no venga, no? Que diuen.
1: Això. Doncs van trigar més de 15 anys en arribar a lloc, o sigui, en arribar a tenir controlats els 29.000 ànecs.
0: S'ho devien passar molt bé el que anava buscant-los, eh? Molt bé.
1: Doncs sí, i mira, i parlant de cervells i de bròquils i de creativitat i tot el que diem, els ànecs poden dormir amb mig cervell despert o mig cervell adormit.
0: Així deuen somiar molt.
1: O a mitges.
0: A mitges.
1: Viuen mitja realitat i mitja fantasia, no?
0: Home.
1: Doncs es coneix com, clar, com uni hemisfèric. i vol dir que una part del cervell descansa mentre l'altra es manté alerta. Clar, això els ànecs, com que...
0: Clar, pobres, són presa fàcil, no?
1: Això mateix. Doncs clar, ells estan sempre amb una part desperta i amb alerta i vigilant doncs, els depredadors. Però d'aquesta manera també fan, dormen amb un ull obert.
0: Ai.
1: També, però estan dormint, eh?
0: Hauré d'anar a fer investigació d'ànecs durant 24 hores, sortiré ben relaxada i encuriosida amb l'ànec allà picant-me l'ullet tota la nit, eh?
1: No, doncs mira, ara anirem al consultori, però sí que és veritat que ho anava a dir també, que abans ja ho he comentat, és una manera de relaxació seure en un banc on hi hagi estanys, que hi hagi ànecs, i veure com es desplacen amb aquella suavitat i això que dius, que sembla que no fan res, per, pobrets, s'estan esgotant, però és molt relaxant per nosaltres.
0: Abans d'anar al consultori diré que jo també tinc una negueta a casa de tota la vida, que està a casa dels meus pares, perquè me'n vaig anar de colònies i ens van fer un neguet amb guix i pintar-lo. I és com un símbol meu que el tinc allà. Mira, doncs també tinc el meu ànec protector. Mira.
1: Però no li donaves importància.
0: No,
1: doncs
0: ara me'l miraré diferent.
1: Ara ja el teu ànec.
0: Miraré a veure si té l'oli o no, ja, si no li posaré bé, que no
1: com
0: se'm
1: no li
0: mulli.
1: Posis tu, jo em sembla que si és de guix, poc oli deu tenir.
0: Anem al consultori?
1: Vinga, va.
0: Doncs moment de fer aquestes connexions entre bombetes i ànecs i sempre us donem una mica de pistes, eh, Roser?
1: Sí, anem a fer la llista de materials de característiques tangibles i intangibles de cada cosa. Mira, me n'han sortit moltes, moltíssimes, moltíssimes i ho he reduït, eh? Però va, agafem paper i boli i comencem a apuntar. Tothom
0: a
1: que ens escolta, ja ho esteu fent? Doncs vinga.
0: Vinga, va.
1: Digue'ls-hi,
0: que vinga, ho facin. Que no trobes el boli, home, però no hauries de tenir home. Sempre un aquí sobre. Bueno, vinga, va, que ja el tenen, ja el
1: vinga,
0: tenen.
1: Vinga, va. Doncs comencem. Bombeta, característiques tangibles. Tenim vidre, tenim llum, filament, el casquet metàl·lic, transparència, la fragilitat, el cable i diferents colors.
0: I no? Tant.
1: Després, intangibles, conceptes. Tenim la idea.
0: La il·luminació aquí, no?
1: Clar, la idea, la inspiració. El descobriment, la genialitat, el moment eureka.
0: Ai, moment eureka, això m'ha agradat molt, sona superbé.
1: Imaginació. Doncs tot això tenim apuntat per la bombeta, sí? Ara anem a apuntar pels ànecs.
0: A veure.
1: Vinga, va, tangible. Tenim plomes, tenim el bec, per exemple, nedar o volar, no?
0: Té ulls, té aquest oli que hem explicat, relliscant.
1: Sí, ous també, sí. No? Sí. El color groc, que és doncs, com el més popular, però bueno, que hi ha ànecs de tots colors també. El moviment constant aquest a les potes, la flotació, no? Intangible. Tenim la calma aparent, tenim l'adaptació...
0: La feina que fan per sota...
1: Sí, la migració, no? També.
0: Sí, tant.
1: La comunitat, l'equilibri, perquè també s'aguanten d'una pota, no? Això també.
0: Doncs I ara... tenen els dits que acabarem tenint els humans amb l'evolució que diuen que els dels peus se'ns enganxaran com els ànecs?
1: Sí.
0: I tindrem aquests peus.
1: Nosaltres no ho veurem pas,
0: no,
1: això.
0: No, ni els tindrem, eh?
1: No, ni els tindrem, no. Doncs ara ja tenim la llista. Tenim de totes les característiques que hem fet, de tota manera que cadascú apunti les que vegi de cada cosa.
0: Clar, que aquí necessitaríem ara una mica més de temps, no?, per activar aquest pensament lateral que diem sempre
1: i
0: noves idees, no?
1: Un petit escalfament per començar i per ensenyar com es fa, però a partir d'aquí que la gent s'ho agafi en calma, comenci a escriure i a veure què surt. Doncs bé, ara hem de fer alguna connexió amb tot això. Jo, com sempre, si et sembla bé, et dic el que jo he escrit aquí i després anem fent...
0: Molt bé.
1: Va, la bombeta migratòria.
0: Bombeta migratòria? Per
1: això
0: què serviria?
1: Això seria un llum que canvia de lloc a casa automàticament, segons l'hora del dia, on vegi que fa falta més claror, doncs si el sol toca una llum, una habitació més, doncs ella sola que vagi canviant, vagi il·luminant els espais que cregui que s'ha d'il·luminar.
0: Doncs és interessant.
1: Mira,
0: I podria tenir forma d'ànec, ja, de pas, no?
1: També. Un llum que fa quac quan tens una idea.
0: Oh!
1: No? Quan s'encén la bombeta, per exemple, tu estàs treballant, estàs en un espai i estàs doncs, fent alguna coseta i costa, doncs, en el moment en què ell, que ja ho trobes...
0: El moment eureka, no?
1: Sí, el moment eureka. Te detecta i s'encén i fa quac, quac, quac, quac.
0: Home,
1: aplaudiments.
0: Home!
1: No?
0: Ah.
1: Això seria motivador.
0: Estaria molt bé.
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: Ai, després aquesta m'agrada molt i molt, que és la bombeta incubadora d'idees.
0: Ah.
1: I és la bombeta en forma d'ou.
0: Sí.
1: I que sigui una bombeta en forma d'ou que et detecta tu la teva... O sigui, que sigui sensorial I que detecti que quan estàs com incubant alguna cosa, un projecte, una idea, creant el que sigui, encara que sigui cuinant, no? Qualsevol cosa, que vagi il·luminant segons tu vas fent el teu procés i que s'acabi d'il·luminar quan has aconseguit.
0: Aita!
1: Que seria xulo?
0: Home, doncs sí, eh?
1: Perquè seria com
0: I has
1: que
0: estat
1: si...
0: estoneta pensant aquestes coses doncs o han sortit sí. bastant ràpid, Roser?
1: Tu, no, tu saps que jo tardo a fer això. Però quan ho aconsegueixo dic eureka!
0: Eureka! M'agrada aquesta paraula. Podem fer un programa d'eureka.
1: També, mira, m'ho apunto, prenc nota. Sí, sí, doncs què et sembla? Et s'ha tacut alguna cosa?
0: Home, doncs aquí coses molt interessants, eh? Perquè, clar, hem dit moltes qualitats, no? De les bombetes, dels ànecs, de tal... A veure, deixa'm pensar. Has dit que els ànecs volen, eh?
1: Volen, sí. L'ho de l'oli jo crec que pot donar molt, eh?
0: Home, i unes bombetes voladores...
1: Ah, sí?
0: Que tu poguessis enviar rotllo, el que vindria a ser les cartes postals d'abans, que ja no, ara ja només rebem factures, no? Doncs podem enviar
1: missatge?
0: Una bombeta amb un bon missatge, sí.
1: Sí?
0: Sí, i ara ja tenim GPS, no? Li poses allà, porta-la a tal direcció i aquella persona li rep, i quan la rep se li encén i li diu el missatge.
1: Clar, i segons va arribant, va avisant, quac, quac, quac, quac, que va arribant al lloc, no? Sí. I li posem una mica d'oli d'aquest i si és encara que plogui no es mulla.
0: Home, això és important,
1: eh? I rellisca les gotes,
0: clar.
1: No?
0: Home, que el producte estigui ben conservat és important, eh?
1: Sí, tenim moltes coses perquè sigui un bon producte, eh?
0: Ai, mama mia, a veure.
1: Va bé, no ho veus ja? Jo sí, crec que hauríem de patentar-ho, això.
0: Home, comencem ja, és que d'idees aquí en deixem anar moltes, eh? Sí. Vés a saber el que ens escolta que diu, mira, espera,
1: això.
0: Que m'ho apunto
1: i algun dia
0: patento.
1: Ho trobarem, Cristina, i veuràs i que allò haurà sortit aquí.
0: La Roser, veus com ho havíem de patentar? Ja et veig.
1: Si és que estem desaprofitades.
0: Ai.
1: Si és que...
0: A veure, si algú té connexions entre bombetes i ànecs amb totes aquestes qualitats tangibles i intangibles que hem posat sobre la taula, Roser, que ens enviïn idees, que ens enviïn imatges.
1: Sí, que ens agrada. A Instagram, a Roser Martínez Creativitat, i en allà ho compartirem, que etiquetin i vinga, i allà ho fem.
0: I, per exemple, un aneguet, no? Però ara pensava en funcionalitat per infants, no? Que és l'aneguet de goma de l'aigua,
1: sí.
0: Però que alhora, per exemple, és una càmera per vigilar el que fa doncs, el teu nen mentre es banya i tu estàs acabant de remenar l'olla.
1: Jo crec que això ja existeix.
0: Ai, ja me n'he
1: anat aquí,
0: clar.
1: Mira, és que aquí ara m'ha vingut la imatge de pel·lícules que hi ha... L'osseta peluche, que te va gravant, doncs el mateix amb l'aneguet, jo crec que ja deu ser, ja.
0: Doncs sí, doncs un que li torni a escalfar l'aigua quan s'ha refredat, per exemple.
1: Mira, per exemple.
0: És millor aquesta idea.
1: Sí?
0: No li ha acabat d'agradar. Li agrada més les seves a la Roser, eh?
1: No.
0: Roser, com sempre,
1: estan més madurades,
0: seguirem
1: necessitem.
0: Pensant i la setmana que ve et vindrem moltes connexions de bombetes i ànecs.
1: Sí, connectarem. Sí. Però amb el de l'oli hem de fer coses, eh?
0: Sí, és una bona idea.
1: Sí.
0: Anirem a comprar.
1: Ai, per les ulleres. Hauríem de... Podríem aplicar aquest oli per les ulleres.
0: Per les ulleres. Ja m'ho explicaràs.
1: Perquè no es volia vidre.
2: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça, se li crema el guisotis de casa, anàleg d'aquell refrany que diu «No es pot repicar i anar a la processó».
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa. Mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
7: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
8: Sí, prometo.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. I els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet han tornat aquest dilluns als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat. Miquel Santamarta ha explicat que es dedicava avui el dia a netejar i a preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
9: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i... Hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: La temperatura fa un mes que no baixa dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. El punt de mesura, actiu des de l'octubre de 2006, mai no ha arribat a un mes seguit per sobre d'aquest llindar. L'últim dia que no va ser així va ser la nit del 19 de juny, quan el termòmetre va caure als 23,6 graus. Des de llavors el mercuri s'ha mantingut per sobre els 24 i, de fet, gairebé una setmana que no se situa, fa gairebé una setmana que no se situa per sota dels 26. Catalunya té 52 empreses del sector de les tecnològiques quàntiques que facturen més de 91 milions d'euros i generen 470 llocs de feina. Aquestes són les principals xifres d'un informe d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, que detalla que gairebé un 54% de les companyies són pimes, un 32% tenen més de 10 anys i un 21% són exportadores. I parlem de l'exposició 35 anys picant pedra, que es pot veure a Tremp, que mostra la feina de 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins del programa d'arqueologia medieval de Catalunya, i la resta de la península ibèrica, la Fabregada, el Castell del Mur o el Timiris, són 3 d'aquests jaciments que es poden veure.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol continua amb la seva agenda aquesta tarda. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, i després s'han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'autobús dels campions ha sortit ja de la Moncloa per fer una ruta per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. Ja hi ha milers de persones que els esperen. I parlem de la criminalitat a Barcelona, que ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció dels incidents amb armes de foc. Són dades que ha presentat avui la Junta Local de Seguretat. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat.
3: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
2: I el Departament d'Economia ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn ja la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre, segons consta a un ordre publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l'articulat a l'avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses finançades amb fons europeus. I atenció, perquè Protecció Civil manté l'alerta de perill per incendi forestal, que serà més elevat, el dia més elevat aquesta setmana serà dimecres, 22 de juliol. El Meteocat emet un avís de calor diurna intensa per avui i també per demà, a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre. A més, es preu calor nocturna a molts indrets de Catalunya. La temperatura serà molt elevada, arribarà al pic de la temperatura el dijous. I parlem de Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival, que torna a la ciutat on va néixer, reunirà companyies i artistes internacionals fins al dia 26 de juliol. I un apunt perquè Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals en anglès de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
3: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
2: La música sense límits.
3: 91.2 de la FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Fogots, amb Charo Sebastián.
5: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jo López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu-vos, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
6: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius, moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor, moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien, això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
5: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
6: Totalment.
5: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
6: Mira,
5: des de la teva òptica,
6: Des correcte? De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia, o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important. Home,
5: ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
6: Si t'ho dic, és que per mi és important. O, això és psicològic, també.
5: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
6: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens, com que ens fem petites, no? Davant
5: ens, ens cohibeix la bata, el
6: tot. Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
5: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
6: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
5: Que veus?
6: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49 i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
5: No.
6: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses.
5: Què dius ara?
6: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
5: Què m'has de dir?
6: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
5: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
6: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
5: Mai.
6: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.

0: el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut a cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
1: També en parlarem, també en parlarem.
0: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, la endometriosi mateix, que,
1: clar, que, mal.
0: Clar, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència a l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
1: Més alta que el Parkinson?
0: Sí, hi ha una
1: però
0: prevalència.
1: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que a més dificulta el fet de parir,
0: totalment.
1: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
0: Sí.
1: Per favor. Però
0: no hi ha investigació en
1: no
0: aquest.
1: Hi ha investigació.
0: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
1: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
0: Exacte.
1: Per tant, guarinza, cuidança seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
0: Totalment, totalment.
1: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
0: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de si són, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes pues ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. El mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
1: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
0: Totalment, clar. Les infeccions.
1: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
0: Exacte.
1: Dic perquè jo soy
0: una mostra. Totalment.
1: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
0: Totalment.
1: No?
0: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido.
0: Totalment.
1: Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
0: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
0: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
0: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
0: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs al ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.

0: està.
1: Totalment.
0: Ara tinc una dona, sí, a la qual adoro, sí, m'ho pregunta sovint, exacte, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de sí, menopausa,
1: sí,
0: et diuen que com a molt 2 dies.
1: Totalment.
0: 2 dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
1: Exactament. Exactament.
0: Entendria que no la donguessin.
1: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
0: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys,
1: sí,
0: que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa.
1: Exacte.
0: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
1: Totalment.
0: Per què?
1: Mira, l'altre dia...
0: Tinc una teoria, però m'interessa la teva. Que...
1: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final. O sigui, quan ja estàs fatal, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes. No? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
0: Vale, descansem, dormim, després és que això també és una
1: també
0: entelèquia.
1: També costa, sí.
0: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
1: Totalment.
0: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
1: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
0: Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
1: Sí.
0: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
1: Sí, sí.
0: Cosa...
1: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè primer ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
0: Sí, a tope.
1: Saps? El cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
0: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
1: Sí, sí, de xòfer.
0: De xòfer,
1: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
0: Sí, totes. Llavors,
1: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... Bueno, jo crec que saps?
0: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
1: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i en canvi jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... La majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
0: Verduretes.
1: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xawanda funciona molt bé.
0: La xawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
1: Un altre corrent d'aquestes, sí, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
0: La baixen de
1: la
0: cop,
1: baixen
0: no?
1: De cop. Jo això ho vaig veure... La xawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
0: sí.
1: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
0: Sí.
1: I això era molt curiós. Amb la xawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
0: hipertiroidisme
1: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
0: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla,
1: totalment.
0: No? Això t'ho he llegit a tu, em
1: totalment.
0: Sembla.
1: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa, ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
0: Resetem-ho, no?
1: Sí. Primer em cuido a mi i si queda alguna cosa de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
0: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir. A fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
1: Sí, totalment, totalment.
0: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
1: Sí, bueno, de fet hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes, hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet mil coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
0: Ui, sí.
1: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. De dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent amb la part física, això, escolta'm, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
0: O no.
1: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
0: de... Si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que vols que et digui,
1: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
0: No ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera,
1: sí.
0: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que sí. Serà cert, totes aquestes han anat fent Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
1: totalment.
0: Que el jovent no té models, hem de generar models nous.
1: Totalment.
0: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
1: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin i coses que també t'han d'agradar, no?
0: I tant.
1: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, home.
0: Va trobar-ne?
1: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
0: Sí, però la va trobar en aquell moment perquè
1: bueno,
0: hi ha un...
1: va costar, sí.
0: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
1: Totalment.
0: Hi ha moltes llibertats.
1: Moltes, si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
0: La vergonya.
1: Clar, saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt.
0: Sí.
1: Ara t'importa el que et dongui la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
0: Sí, però... He vingut així perquè em dona la gana.
1: Perquè em dona la gana a mi. És que,
0: hi ha una reivindicació que és molt xula.
1: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
0: Sí,
1: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
0: Masculina,
1: dius, no m'interessa,
0: molt masculina.
1: Exactament. No m'interessen els tasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
0: Perquè és un món en femení.
1: Exacte, en femení.
0: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem, posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
1: Sí.
0: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també.
1: Tot, dir,
0: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
1: M'encantaria dir-li que no tingui por.
0: Ai que sí?
1: Sí.
0: Jo també.
1: Sí, m'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia: si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
0: Sí.
1: Si no t'aprimes amb menopausia és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jo, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
0: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
1: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat que hauria de dir, que hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt, de l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que... reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
0: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
1: Sí,
0: no?
1: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
0: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jo, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
1: També.
0: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jo.
1: Totalment, gràcies a tu, Charo.
0: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo. Una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
0: Tot meravellós.
2: Tot.
0: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
0: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
0: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
0: Sí, més posadeta.
2: Sí.
0: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
0: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
0: No,
2: l'humor per a mi és com l'últim estat de, vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
0: S'acabó.
2: Sí.
0: Que pogués. Vinga, i avui...
2: Avui comencem i obrim... Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
0: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
0: però a veure les aigües com les meigues.
2: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o alguna cosa així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de perdones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
0: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
0: Tenen temps, eh?
2: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
0: Sí, una Nancy...
2: Sí, de carne y hueso.
0: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
0: Claro. Ah, era la condició aquesta, però això no...
2: Claro, es empresària d'èxito, aparte de madre i persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
0: Vols
2: això.
0: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
0: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
0: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
0: Sí o què?
2: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
0: Què
2: dius? Ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. A nivell laboral, un 10, ¿vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
0: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
0: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
0: Ets una girl boss,
2: Sóc una girl boss.
0: Arribes i veus, no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
0: Transpues,
2: tu me hueles. Tu sí. Dius, una girl boss pel carrer.
0: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
2: Sí, és molt important. No només ho has de petar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
0: Olfactivament també.
2: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Ja què més jo faig? T'explico, perquè vagis ficant una miqueta en el meu món, no? Sí, sí. Del Bosch. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gael Bosch jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo també, vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
0: no, si tens
2: una
0: temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem, sí, que les Gael Bosch tenemos que estar muy bien de aquí, claro, que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
0: Que... Sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat, doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
0: Home!
2: Sí. Ah. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica.
0: Ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
0: és
2: mica
0: que
2: boomer.
0: Tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
0: Estrenin, sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
0: També?
2: Sí. Pinto ceràmica? Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Ah. Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gael Bosch vacía. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
0: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans
2: la
0: secció.
2: No, ja... És que, bueno... Gael Bosch, ho sento, és perfecció. És perfecció, saps?
0: Sí.
2: I estic superempoderada. O sigui, la gent em veu pel carrer i diu... Sí, em tracta jo. De vostè, però perquè veu el respecte, saps?
0: Olora el respecte,
2: i la por, total. També faig una cosa que és cuidar, perquè clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser Gael Bosch, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no? Domèstiques, perquè ho fa tot una Gael Bosch, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
0: Oh,
2: vale?
0: Important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
0: 63
2: tinc
0: plantes?
2: Tinc 63 plantes,
0: els
2: sí.
0: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
0: però
2: tipus
0: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
0: Gael Bosch...
2: Bueno, els hi poso música, jo els hi canto por soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
0: Però ho estàs entrenant.
2: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
0: Tan o sigui, plants bos!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
0: No, però
2: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el sí? Que fa una Gael Bosch, clar.
0: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que aquí està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
0: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè clar... Todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
0: Clar,
2: no
0: et dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gael Bosch és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
0: Hashtag Gael Bosch a tope.
2: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses noves.
0: Jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
2: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta Gael Bosch se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir, mirar i cagar, perquè no hi ha temps.
0: No, jo, tu deus cagar i deus fer més coses.
2: Clar, escriure... Aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
0: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
0: Sí, clar, però...
2: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
0: Home, però
2: el
0: lavabo...
2: Bé.
0: No sé,
2: no hi ha temps que
0: perdre.
2: No es pot perdre el temps. Quan ets una Gael Bosch, no pots perdre el temps.
0: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
0: És que has de llegir, tu també llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar, sí, se m'ha oblidat també. Quan
0: no.
2: Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
0: La Ilíada no seria la teva lectura.
2: No puc.
0: No pots?
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
0: Hot yoga?
2: Sí, clar.
0: Que és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És,
0: perdó,
2: és que...
0: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
2: I fan
0: graus.
2: Molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
0: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
2: Ho cremem, sí, sí, sí, sí.
0: No, t'ho dic
2: sí,
0: perquè...
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: Companyes i... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
0: Hot women.
2: Hot yoga.
0: Hot women.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
0: No, sí,
2: això
0: però...
2: que us aporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
0: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
0: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: acabat. És que faig, clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
0: Alguna no, has de tenir
2: ser...
0: moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
0: Ah, clar, sí.
2: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència. I és molt esgotador.
0: No,
2: vale?
0: Sí, esgotada,
2: o sigui, és absolutament
0: ja.
2: Esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
0: Ah,
2: jo
0: mira-la.
2: No vull ser una girl boss.
0: Ja no vols més, eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
0: A mi una girl i el boss que sigui l'altre.
2: El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
0: O que bons que són.
2: Jo vull veure, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
0: És esgotador,
2: sí. És esgotador.
0: Sí, eh?
2: És
0: hi ha una opció, cansat. Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
0: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
0: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
0: molt
2: vamos,
0: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
0: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
2: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
0: Sí,
2: vale? Empoderar-se
0: sí.
2: Està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
0: Sí que és
2: spoiler,
0: veritat,
2: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
0: Bueno, és que,
2: per
0: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
0: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
2: clar,
0: que dius, per què?
2: Clar.
0: Dona meva, si no han posat ni els carrers.
2: Ni els carrers.
0: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
0: a les 6 ni
2: el... Ja han fet el
0: ella
2: joc.
0: Ja ha fet els 300 sí, sí. Quilòmetres que has de fer amunt
2: i avall. Els 10.000 passos...
0: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes... Perquè...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
0: No
2: hi ha
0: dona
2: temps.
0: La vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
0: Què és
2: tampoc
0: una skincare?
2: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar... Vale? Per envellir dignament,
0: el skincare,
2: cuidado de la piel, que si lava, que si tónico, que si l'antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida, són set passos,
0: bueno,
2: niacidamida,
0: que...
2: això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
0: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
0: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
0: Però
2: doncs
0: tenen les pells de l'ADN, no?
2: Clar,
0: no
2: però això no ens ho expliquen. Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes
0: sí,
2: uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes
0: no
2: i capes.
0: No si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada
2: clar,
0: meva.
2: No.
0: Això de córrer... Jo tenia una jefa que era una girl boss i... Hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia «Este huevo quiere sal». Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava «Aquesta dona no m'arriba als 50». No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
0: correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo no! Puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
0: Clar.
2: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, no, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors és una trampa, és una trampa, hi ha una part de la lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
0: Sí, senyora.
2: I ja està, i ja està. Doncs
0: pues escolta, ja
2: a la foguera
0: està.
2: El carnet d'aquell bosc.
0: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
2: Això
0: jo
2: mateix.
0: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
2: No.
0: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord, farem una foguera.
2: Farem una foguera i cremarem.
0: Cada mes cremarem coses que
2: sí,
0: no ens fan.
2: Sí, els mites. O sigui,
0: ai, per favor, sí.
2: Alliberades ja ho estem, hem fet molta feina fins ara.
0: I ens queda molt per
2: ens
0: fer.
2: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també i empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
0: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
2: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monòlogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
0: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
0: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Fogots, amb Charo Sebastián.
1: Ràdio Montornès.
2: La poetessa que no va gaudir mai d'una bona salut, i és més, va estar lluitant sempre contra la seva malaltia i molt sovint amb molta penúria.
3: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
2: Rosalía de Castro va néixer a Santiago de Compostela el 23 de febrer de 1837 i va morir a La Coruña a 15 de juliol de 1885. Fou una gran i molt important poeta i novel·lista en llengua gallega i castellana i es tracta de la figura central del Rexurdimento de la literatura gallega del segle XIX. Autora de Cantares Galegos, obra fundacional d'aquest, ja que és un dels primers llibres enterament escrits en gallec a l'edat contemporània. L'obra de Rosalía de Castro té una gran importància, com hem dit, en el renaixement cultural de la literatura gallega. Es va posar fi a diversos segles en els quals pràcticament no es van publicar obres literàries en gallec. A pesar del seu paper fonamental dins de la literatura gallega, també va compondre obres de gran rellevància en llengua castellana. Escoltarem la cançó interpretada, que a més també ha estat versionada per altres artistes, Negra Sombra, per Luz Casal.
3: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras, y eres estrella que brilla, y eres el viento que zumba. Si cantan, eres tú que cantas, si lloran, eres tú que lloras, y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás y tú eres todo, para mí y en mí misma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras.
3: De poemes i cançons.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, ça va.

0: Ràdio Montornès.
1: Historietes.
2: Espanya es trobava immersa a la transició postfranquista quan va sorgir un moviment contracultural que generalitzaria tot el territori. Un corrent que va incloure artistes de referència en diferents disciplines i que s'allargaria des de mitjans dels 70 fins a finals de la dècada dels 80. Avui, a les historietes, la movida madrilenya.

La movida madrileña va ser un moviment cultural molt actiu, que sovint es relaciona amb la marxa nocturna de Madrid. És cert que els joves no estaven gaire a casa en temps de movida, però la veritat és que el corrent va molt més enllà de la festa. De fet, l'autèntic nucli de la moguda és un interès inusual en les anomenades cultures alternatives, la cultura underground. Tot plegat havia començat a coure's des dels moviments culturals juvenils que havien arribat a Espanya als anys 60 i 70, durant el primer boom turístic. Després de la caiguda de Franco i amb el canvi de règim, el moviment podria explotar sense temor a la repressió. La societat espanyola s'alliberava i també la cultura superava antics límits, amb la movida madrilenya com una de les conseqüències més il·lustratives. Nascuda a Madrid, la movida va estendre's amb força a la resta de capitals espanyoles ràpidament. El suport polític a aquesta cultura alternativa pretenia mostrar l'obertura del país, simbolitzar un punt d'inflexió entre la societat franquista i la nova societat democràtica. Aquesta imatge de modernitat va ser utilitzada a nivell internacional per combatre la imatge negativa que Espanya s'havia guanyat per 40 anys de dictadura.

El tret de sortida de la movida madrilenya va ser el concert homenatge a Canito, en memòria de José Enrique Cano, difunt bateria de la formació musical TOS. El concert es va celebrar el 9 de febrer del 1980 a l'Escola de Camins de Madrid i va acollir l'actuació de Nacha Pop, Alaska i Los Pegamoides, Trastos, Mermelada i Los Rebeldes, entre altres formacions que passarien a ser caps visibles del moviment cultural. De fet, els grups que van destacar a la movida s'han convertit amb el pas dels anys en bandes de culte de l'imaginari espanyol. Probablement per això, la musical és la disciplina artística considerada més prolífera del moviment. Als grups ja destacats hi hem d'afegir altres ben il·lustratius, com Pop Deco o Radio Futura, o fins i tot Loquillo i los Trogloditas. Sovint s'inclouen a la branca musical de la movida els pioners del tecnopop de la capital espanyola, com Mecano, Tino Casal o La Unión.

El moment més àlgid de la música de la movida es va viure el 23 de maig del 1981 a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid, que va acollir el Concierto de Primavera. Més de 15.000 persones es van citar en aquest esdeveniment històric, un festival de més de 8 hores de durada en el que van participar Fahrenheit 451, Alaska i los Pegamoides, Flash Trato, Los Modelos, Totem, Ruby y los Casinos, Mamá, Los Secretos y Nacha Pop.

0: tanto ha dado.
1: Més enllà de la música, la movida madrilenya va influir notablement a d'altres àmbits de la cultura, com el cinema o la literatura. En el primer cas, la movida cinematogràfica té el seu màxim exponent en Pedro Almodóvar, que l'any 80 va estrenar Pepi, Luz i Bom i Otras chicas del montón, a la que seguiria Laberinto de pasiones. També es destaquen com a directors de la movida a Fernando Trueba, especialment per la seva òpera prima de l'any 80, i Iván Zulueta, amb l'emblemàtica pel·lícula Arrebato.
0: Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
1: Pel que fa al món editorial, el còmic va trencar motllos per aproximar-se més a l'experimentació gràfica, amb artistes irreverents com Nazario i el seu còmic underground. Pel que fa a les revistes, La Luna, Madrid me mata i posteriorment Madrid van ser les capçaleres més actives del moviment cultural. Per la seva banda, el Círculo de Bellas Artes de Madrid instigava la tertúlia de creadores, a mitjans dels 80, en la que van participar autors com Gregorio Morales, Luis Antonio de Villena i Javier Barquín. Tots ells protagonistes d'un moviment que va sacsejar de cap a peus la cultura espanyola.

La movida madrilenya va aturar-se a finals dels 80, quan ja estava feta la revolució cultural. Anys després, una enquesta sobre els temes musicals més populars de la movida deixava El twist de l'autobús, de Clavel i Jazmín, Chica d'ayer, de Nacha Pop i Paratí, de Paraíso, com els més emblemàtics. Són els himnes d'uns anys que van donar aire fresc a un país que ho necessitava amb urgència. Tan important va ser la movida que encara en parlem 30 anys després. Fins i tot el príncep Albert II de Mònaco va dedicar-li el seu Ball de la Rosa del 2008, fent una festa amb tots els personatges destacats de la movida madrilenya. El que devia passar en aquesta festa, sens dubte, seria una altra historieta.

0: Que sepáis que el deseo es un motor poderoso en nuestras vidas. Si me lo permitís, dejar que esa fuerza vital fluya a través de vosotros. Que todo fluya y que nada influya. Abraza las ganas de vivir, de amar, de experimentar y de soñar a lo grande. Y recuerda que cada día representa una nueva oportunidad para despertar y decidir ser felices. Aprovecha que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, amigas, nos aventuramos juntos a vivir con ganas, con muchas, muchas ganas y con mucha voluntad. Salgan fuera, disfruten, compartan la luz y abracen la maravilla que hay en la vida. Y siempre, siempre háganlo con ganas, con muchas ganas, ganas de reír, ganas de vivir, ganas de soñar, ganas de crecer, ganas de luchar, ganas, ganas y más ganas. Porque siempre ganas tú. ¡Hasta la próxima! Y que siempre, siempre, siempre tengáis un día lleno de ganas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Bye, bye!
1: ¡Se acabó!
2: Ràdio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és la, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
5: Sí.
4: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
5: Les dades diuen que no.
4: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, I per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, Els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, Em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
5: Molt bé.
4: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, I la tiro al contenidor marró.
5: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
4: És una planta només per la fracció orgànica?
5: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
4: sí.
5: Doncs la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
4: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig. Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
5: Està clar, està clar.
4: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
5: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
4: plàstic, bosses,
5: les
4: no?
5: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica és, diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
4: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
5: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
4: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
5: amb l'orgànica. Més que, és una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? en el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
4: de la peça de fruita.
5: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra, exacte, es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. I torna... Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
4: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
5: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que podem, que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podriria, i generant CO2.
4: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
5: L'orgànica al marró.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que més enllà de la seva insolència. Paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana. Paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa amb molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove, enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès els textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera a l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. i aleshores els acomiada. La diatriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

Ay, no, no.

s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Naneta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícul el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Naneta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Thank you.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això el que escoltarem tot seguit al final de l'acte primer amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2000.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff al seu confortable racó bevent xerès, rep Bardolfo i Pístola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix baríton Bill Interfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pístola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: Al vizio

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

El segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita, Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff. Yeah.

0: non ci trova!
1: Non si può!
2: What?

0: El tercer reacte del Falstaff de Verdi s'envolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble perquè hi ha una altra parella i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-li el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

e un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti,

Come on,

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Una poma al dia, el metge estalvia. Seguim avui amb els consells de la vida natural, que sembla cada cop més allunyada del nostre dia a dia, amb els perjudicis de salut i mediambientals que comporta. Ja ho diuen que quan ens posem a règim, ens treuen tot allò que ens agrada. Alguna cosa tindran les coses llamineres que el nostre cos li digereixi tan malament. Ja podem provar totes les dietes del món, les de la carxofa, la de la pinya o la que vulgueu. Els resultats immediats poden ser més o menys prometedors, però el balanç al cap d'una temporada acostuma a ser demolidor.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Val més un ou avui que una gallina demà. De la mateixa manera que ens recomana que no deixem per demà el que puguem fer avui a l'hora de fer volar coloms i repetir el conte de la lletera, és preferible un petit guany avui que la promesa d'una recompensa. Qui sap si mai arribarà. O també, més val un té que dos té daré. En un altre ordre de coses, quan prometem alguna cosa, també podem fer ús del refranyer i diu: avui això i demà Déu dirà.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
2: L'home és amo del que calla i presoner del que diu. La cultura xinesa mil·lenària ens ha reportat un bé de Déu de proverbis i pensaments que ens ajuden a reflexionar i a posar en paraules, en píndoles breus, sabers universals. Saber callar, el silenci, el no dir, paraules dites sense reflexió. També n'és ple el nostre refranyer, però veiem, acostant-nos, ric el repertori proverbial xinès, que ni en són els inventors ni en tenen pas l'exclusiva. Al ben callat li diuen savi. La paraula és plata. El silenci és or. Aprem de callar i sabràs molt de parlar, perquè de callar un mai se'n penedeix.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a una nova edició a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui encetem la quarta setmana del mes de juliol i són 5, encara ens queda una més per endavant, però ja estem pràcticament a la recta final. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026.

0: Pues aquí tenemos la canción que ha acompañado al Mundial, entre otras muchas. De fet, tothom està content, sobretot els amants del futbol, perquè ahir va ser la gran dada, el gran moment. I finalment, aquell moment va donar pas a que Espanya doncs sigués campió del futbol del món. Una festa que tots o pràcticament tothom va veure, fins i tot els que no habitualment veiem el futbol. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Doncs avui sí, va ser... Clar, és que era una cita que no podíem deixar d'acostar, no? Quan parlem d'un Mundial i quan parlem de que s'arriba aquell moment. I clar, després de... tants anys, em sembla que són 16, no? Des de 2010 que no es va guanyar, no vam arribar a la final d'un Mundial, no? Allà estava Puyol i allà estava tot el...
1: Hi havia diferents jugadors, sí, que havien estat a la selecció espanyola i que havien sigut els guanyadors d'aquella primera Copa del Món del 2010, com tu dius, sí, sí.
0: Estava... Jo va ser curiós perquè vaig dir, mira, el Corcuell aquest sembla molt al Pujol, i de seguida fan cling i enfoquen al Pujol. Dic, ostres, sembla que m'han escoltat.
1: Sí, sí, hi havia diferents jugadors, com diem, de la selecció espanyola, que va ser la primera guanyadora de la primera Copa del Món d'Espanya. Allà com a espectadors, a banda de també molts altres personatges que feia molta gràcia la realització que feia, en aquest cas, la FIFA, amb tot el muntatge espectacular, també.
0: Déu-n'hi-do,
1: els espectacles també que van muntar, va sortir Madonna, va sortir...
0: Sí. A mi em va impactar Tom Cruise, que també va fer una mica la presentació.
1: Sí, va fer un speech abans de començar el partit.
0: Sí, sí, però sobretot, clar, semblava, ja quan va començar l'espectacle, perquè això no deixa de ser un espectacle, jo no tenia clar si anàvem a veure futbol o un altre cop, això com es diu, la Bowl, la copa aquesta...
1: Sí, sí, aquesta, la Super Bowl.
0: La Super Bowl.
1: Bueno, estem als Estats Units.
0: Clar, és que sí, al final
1: Units,
0: la manera de
1: molt,
0: fer,
1: sí.
0: Clar, és molt espectacular, no? Ja ho era simplement quan van sortir els himnes nacionals de cada país, de l'Argentina i Espanya, doncs aquella imatge de les dues banderes, tal i com estava tot... col·locat.
1: Focs artificials.
0: Sí, brutal.
1: Bueno, vam veure una mica de tot, no?
0: Jo em vaig quedar...
1: Un espectacle digne de veure i, mira, jo és el primer partit, t'haig de dir, que he vist sencer i, a més, sol, perquè estava em trobava sol en aquell moment a casa i...
0: Más tranquilo que un ocho. Mira, jo et feia a tu amb el teu pare.
1: Doncs no, el meu pare va aprofitar per amb una altra quedada familiar per veure aquesta final. Jo no m'hi vaig sumar perquè jo pensava, dic, quan acabi el partit m'aniré a dormir directament, i sort que no vam arribar a penaltis, perquè si no ja hagués estat...
0: Tot pintava així,
1: Pintava, sí,
0: tot
1: sí.
0: Tot pintava així, tot i que és veritat que l'equip espanyol, tot i que no va haver-hi gols, o sí, va haver-hi gols, però els van anul·lar, que això hi havia, hauria molt que dir, però tot i aquells gols anul·lats d'Espanya, la forma de jugar d'Espanya, i jo sense saber de futbol, feia que el partit tingués una mica de suquillo, no? Perquè, ostres, Argentina...
1: És un partit molt desesperada, per això, de totes maneres. Hi havia moments una mica...
0: Sí, i a mi m'han deixat...
1: Agressius i...
0: Molt agressius. Sí, sí. Jo això d'Argentina no m'ho esperava, però clar, estem parlant d'un Mundial, un espectacle, aquí es juguen molt. És veritat que el que queda fora, el que no guanya... És una tristor molt gran, difícil de superar en aquell moment. Després suposo que tot es pai de la millor manera, però en aquell moment jo pensava, ostres, el que es quedi fora i l'Argentina, que té aquesta gran massa de seguidors.
1: Totalment, sí,
0: que
1: sí,
0: ho viuen d'aquella manera, un... sí,
1: bueno,
0: per ells.
1: Com el nostre país, més o menys, també. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: que,
0: sí.
1: Bueno... Sí, jo, ho viuen molt intensament.
0: Jo, Miquel,
1: hagués estat un final també molt maco per una selecció com Argentina, sobretot per un jugador com el Leo Messi, que ja apunta tota la seva retirada ja del món professional del futbol.
0: De veritat que marxa, sí? Amb això ja acaba Messi? No ho sé jo, sí?
1: té molta pinta que sí, que sigui possiblement segur que serà el seu darrer mundial de futbol, té molts números, bueno, almenys aquelles persones que són més seguidores del futbol així ho apunten i comenten que ha estat el seu darrer mundial, però bueno, ell d'aquella manera estoica que té sempre amb aquell gest amb aquella fisonomia que sembla que ni que sigui bo ni dolent
0: ni frio ni calor,
1: no li passa absolutament res, no? Sap aguantar molt bé el tipus i la veritat és que un dels jugadors que, clar, és molt conegut aquí a casa nostra, no? En certa manera el Messi ha crescut aquí professionalment com a jugador, com a futbolista d'èlit i se'l coneix molt bé. Llavors jo crec que la jugada que van tenir també tota la selecció espanyola era molt mirada que Leo Messi estigués una mica controladet i la resta d'equip d'Argentina doncs no va estar lo millor tan...
0: A excepció del porter, que va salvar...
1: Sí,
0: el porter va salvar el partit.
1: Va fer molt bon paper.
0: Jo, per mi, el gran jugador de l'Argentina no ha estat ni Messi, ha estat el porter. Perquè Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: superava...
1: la papereta fins que, bueno, al final un va entrar,
0: home,
1: perquè van haver-hi tantes opcions de...
0: Clar, van arribar...
1: Espanya va arribar molt, va tenir moltes oportunitats de...
0: Clar, és que atacava Espanya contínuament, pam, pam, pam. Mm. Argentina el que feia era una mica defensar, però no arribava a l'altre.
1: Aquestes estadístiques que hi ha també de joc, Espanya va ser la que més va controlar la pilota al llarg de tot el partit, molt més, podríem dir que pràcticament en l'estadística sortia, duplicava el pas de pilota que havia fet la selecció espanyola respecte a l'Argentina. Bueno, un partit interessant, ja et dic, per no només en lo futbolístic, sinó també en la part d'espectacle en si mateix, de veure una final amb tot el muntatge a l'americana que vam poder gaudir d'aquest Mundial de Futbol.
0: Però esperàvem més gols, esperàvem molts més gols també d'Espanya. Ho van intentar moltes vegades. Al final va ser la mossegada aquesta de Tauró i la veritat és que a mi em va fer una mica de ràbia el tema de Ferran Torres, que ho va intentar, i el pobre, al final, doncs mira, es va quedar allà, no? Però ja als darrers minuts, bueno, perquè ja era al final,
1: escoltarem aquestes setmanes parlar moltíssim d'aquest jugador,
0: sí,
1: d'en Ferran, a més, amb aquells dos... Aquell gol anul·lat, el segon gol anul·lat, també sí, marcat per ell mateix, però bueno, aquest gol que ha donat a la victòria al segon Mundial de Futbol per la selecció espanyola, se'n parlarà moltíssim d'aquest jugador i ja podem dir que tal com van les coses i tal com funciona una mica tot l'engranatge social, aquest jugador ara el seu caché ha pujat moltíssim, o sigui, segur que se'l rifaran d'aquí un futur...

0: Varios moments, potser el més significatiu és com es va celebrar, però no tan sols a la Pau Picasso, que hi havia pantalla gegant i que els tres darrers partits s'han vist amb molta il·lusió i molta participació. La Pau Picasso estava plena de gom a gom, després te mostraré els vídeos, però hi havia altres punts del poble, com per exemple el JJ, el bar JJ, que van posar una tele allà ficada entre les dues portes i sobre la valla, una televisió immensa, i la celebració que vaig veure allà va quedar impactat. Mira, van començar celebrant a todo lo grande, vull dir, escolta. Això també passava a la Pau Picasso. Però això que jo ho veia des de casa semblava festa major. Semblaven els focs artificials de festa major.
1: Totalment.
0: Brutal. Sí, sí. Així van estar pràcticament 3 minuts. Amb traca final i tot, eh? Vull dir, professionals.
1: Ja ho tenien ben preparat, eh?
0: Home.
1: No fa ni un mes que hem tingut també Sant Joan.
0: Sant Joan, clar.
1: La vedella de Sant Joan.
0: Però fixa't que molta gent compra pirotècnia per poder llançar-la. Fins i tot que havia avisos de prudència, de no tireu petards, estem en un moment controvertit en quant a la calor, els incendis i demés, però hi ha celebracions que s'han de celebrar i això també s'entén, no? Sobretot doncs, tirant tot això a calçada, no a la part on pugui haver-hi bosc. Però va ser una celebració en tota regla. Jo em vaig quedar impactada. Vull dir, la gent anava pel carrer cridant amb les banderes espanyoles a la Pau Picasso, més de lo mateix. Vull dir, era alegria i això passava...
1: Cadires voladores, també semblava
0: també,
1: aquí.
0: També. Això passava a tots els pobles, a totes les ciutats i a tots els llocs on havia una tele compartida. Vull dir, era l'alegria d'aquest Mundial. Doncs res, Espanya, campiona del món, felicitats a la selecció espanyola, felicitats també a l'Argentina, que va arribar fins al moment final. Y ya se sabe, unos ganan, otros pierden, la vida es así, otras veces nos ha tocado a nosotros, pues esta vez le ha tocado a Argentina. Está claro que en un mundial juegan los mejores del mundo y hemos visto selecciones que no pensábamos que se iban a quedar atrás y se han quedado atrás. Felicidades a la selección española, bueno, pues por el trabajo, por el empate. Había 27 grados de temperatura, 27 grados a Nueva Jersey, y la verdad es que los jugadores parecía que estuvieran jugando a 16 o 17, no les faltaba ni el aire. Vull dir, nosaltres a més de 25 ja comencem a dir uf, que calor. 27 graus són graus també a les 3 de la tarda que es jugava allà. Déu-n'hi-do. És veritat que després els jugadors de futbol estan fets d'una altra pasta, no? Vam veure caigudes impressionants,
1: està,
0: també.
1: Està molt ben acondicionat, també el camp. Veia amb aquelles persones d'aigua que feien en moments de descans i quan fan aquella parada d'hidratació i tal, estan posats en marxa, no? I ruixant una mica tot el camp i també els jugadors, que també es veia com algun d'ells acabava o es posava davant d'algun d'aquests aspersors, no? Espectacular. Tenen algun, no sé en quin camp era, dels que han jugat en tot el territori d'Estats Units, amb un dels camps totalment tancat, amb aire condicionat, totalment un camp espectacular, amb tota la tecnologia més moderna que pots trobar a dia d'avui, doncs aquell estadi complia tots aquells requisits, no? que a dia d'avui es demanda, no?
0: I
1: o sigui,
0: tant.
1: Espectacular, realment,
0: tot,
1: Estats Units
0: tot.
1: Es pot felicitar també com a
0: l'organització,
1: com a seu d'aquest Mundial de Futbol, perquè ha estat espectacular.
0: I també doncs, el Lamin Yamal, que es va apropar a Messi també per fer-li una abraçada. Són detalls que es veuen i dius, ostres, ja,

0: hi ha qualitat humana, que al final també, després de veure tantes entrades, perquè és veritat, estaven desesperats l'equip argentí, doncs també mostrar una mica d'empatia, jo crec que és important. Re, em va cridar molt l'atenció el Justin Bieber, el Burna Boy, el Gustavo Dudamel, la Shakira, també va estar el Robin Williams,
1: Laura Pausini.
0: Laura Pausini, vull dir, allà és el que dius, els americans saben fer de qualsevol acte una gran festa i et deixen una mica fora de joc. I res, dit això, ja canviem de tema i tirem cap endavant, que són les 10 i 23 minuts i nosaltres també volem explicar d'altres qüestions. Bé, aquí a Montornès, avui 20 de juliol, a les 7 de la tarda, a la plaça Joan Miró, acollirà la presentació del més destacat de la Festa Major d'enguany. De nou serà a través de la guinegueta efímera, de manera que la plaça es transformarà en una terrassa de bar amb servei de barra i refrescos gratuïts per tothom el que s'apropi, a més de sorpreses i premis pels més afortunats als sortejos de l'azar, perquè hi haurà premis, butlletes. Durant l'acte es revelarà la imatge oficial de la Festa Major, així com la identitat de la persona encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, entre d'altres novetats. Recordem que les festes continuaran sent el tercer cap de setmana de setembre, però per primera vegada el festiu local serà divendres. Recordeu que nosaltres teníem sempre festa dilluns, doncs ara serà divendres, en comptes de dilluns, com era habitual. Així doncs, s'avança el pregó que tindrà lloc dijous 17 a la plaça Pau Picasso. El programa complet de la Festa Major es publicarà a finals d'agost al web municipal montornès.cat i, com és habitual, també es distribuirà el programa oficial en paper, arribarà casa per casa i l'estarà disponible als diferents equipaments municipals del poble. Però avui, a les 7 de la tarda, a la Joan Miró, tenir una cita, prendre un refresc i veure una mica doncs, què ens trobarem aquest any a la Festa Major. D'altres informacions, l'Ajuntament presenta el nou projecte d'intervenció integral a Montornès Nord a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El conjunt d'actuacions es presenta sota el lema Montornès Nord, construïm projectes de vida, i representarà una inversió de 12,5 milions, dels quals la Generalitat en pot finançar el 70%. Si Montornès aconsegueix aquest ajut, tindrà un termini de 5 anys per desenvolupar el projecte. L'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Seguim amb onada de calor, seguim amb temperatures molt elevades, i combatre la calor a Montornès doncs a vegades pot semblar difícil, però no si sabeu que tenim més de 20 comerços que s'han unit a la xarxa de refugis climàtics. L'Ajuntament col·labora amb Pimec Comerç i la Unió de Botiguers de Montornès i facilita aigua a 20 botigues del municipi que s'uneixen com a espais de descans i hidratació als 8 refugis públics i una treintena de fonts existents al poble. L'Ajuntament de Montornès i el teixit comercial local sumen forces per oferir espais on protegir-se de la calor. La Unió de Botiguers de Montornès s'ha adherit a aquesta campanya comarcal Refugi Climàtic. Sempre que ho necessiteu, doncs entreu al comerç on trobeu aquest cartell Refugi Climàtic. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Pimec Comerç Vallès Oriental amb la participació de 12 associacions de la comarca. La campanya posa a disposició dels veïns i veïnes un seguit d'establiments on poder descansar i protegir-se d'altes temperatures i també refrescar-se una mica. Per donar-hi suport, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament ha facilitat aigua a les botigues participants que ho han demanat per tal de que puguin oferir-la a les persones que ho necessiten. Doncs ja sabeu, si aneu voltejant per Montornès, no us trobeu gaire bé, sentiu que flaquegen les forces, doncs mireu si a prop teniu un comerç que digui refugi climàtic. Entreu, dieu que teniu calor, que voleu descansar 5 minuts, us atendran, us facilitaran una cadira, una mica d'aigua. Sisplau, no vulgueu arribar a casa fent un esforç. Teniu en compte aquests refugis climàtics locals.

0: Estiu Jove 2026, taller d'impro i moviment, quarta sessió. Avui, a les 10, ja fa uns minuts que ha començat el Centre Juvenil Sputnik, allà al carrer del Molí 28, això mateix. Hi ha dansa, hi ha teatre, jocs creatius per experimentar amb el cos, la imaginació i la creació artística. El taller d'impro i moviment és una de les 5 propostes formatives incloses a la programació d'estiu. Doncs vinga, ja sabeu que teniu aquesta oportunitat. És una proposta que portava 4 classes que pràcticament ja s'acaben, aquesta és la darrera, i les fan allà al Centre Juvenil Sputnik de 10 a 1. I avui us vull comentar que durant tota aquesta setmana anirem rebent trucades, les que vosaltres ens feu. Per què? Doncs perquè fem un sorteig per gaudir d'un menjar, un menú per dues persones al restaurant Llevant de Parets. Què heu de fer? Doncs ens truqueu i us donarem un número. Ja sabeu, 935682000, 935682000. I és que volem recordar que tenim aquí al costat, a Parets, un local completament modern, còmode, amb molta luminositat, i el millor de tot és que ens ofereix cuina casera, plats combinats, pizzas i bocates. Qui el porta? Doncs l'Emilio, que el coneixem de sempre aquí a la ràdio, i que demà parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica on està i què està fent. L'Emilio, cada vegada que s'incorpora a una nova aventura gastronòmica, truca a la nostra porta perquè aneu a provar un menú allà i veieu que bé que s'està concretament al restaurant Llevant. De fet, trobareu de tot i per tots els gustos. El restaurant està al carrer Tenes, número 1, a Parets del Vallès. Hi ha molta gent de Montornès que va aquí, perquè jo me'ls he trobat. Vaig anar a parar per casualitat i em vaig trobar l'Emilio, i de seguida l'Emilio ens fa arribar aquest menú per dues persones. Ens podeu trucar, us donaré un número i divendres farem el sorteig, d'acord? Doncs vinga, ja sabeu que tenim oportunitat de degustar un menú per dues persones al restaurant Llevant de Parets. I mentre jo us vaig explicant coses, ens podeu trucar a 935682000. Us diré que avui és el Dia Mundial dels Escacs, el Dia Mundial de l'Ajedrez. Cada 20 de juliol se celebra aquest dia amb un tradicional joc de taula que requereix una gran destresa i agilitat mental. És considerat actualment com una disciplina esportiva. També és el Dia Internacional de la Lluna. Doncs l'arribada de l'home a la Lluna va tenir lloc el 20 de juliol de 1969. Els astronautes, recordem, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, van ser els primers en caminar sobre la superfície. Neil Armstrong va ser el primer a baixar i trepitjar la Lluna, pronunciant la famosa frase: "És un petit pas per l'home, és un gran pas per la humanitat." Doncs avui celebrem el Dia Internacional de la Lluna. Us haig de dir que també és el Dia de l'Amic i el Dia Mundial de les Piruletes. Ai, que bones! A mi m'agraden molt les de fresa àcida. I a tu, Miquel, t'agraden les piru?
1: No, gaire, no massa. No, no gaire. No sóc gaire de dolços, de xutxes.
0: Doncs a mi m'agraden molt les piruletes de fresa àcida. M'encanten tant com els collac. Bé, avui és Santa Macrònia. Coneixeu alguna Macrònia? Doncs feliciteu-la perquè avui és el seu dia. I també, doncs, si coneixem algú que estigui d'aniversari, aprofitarem per felicitar-ho. A veure si trobem algú que no ho sé. No sempre aquí. Avui celebren el dia del seu aniversari Maria Martínez. Maria, felicitats. Marc Borja, Marc, felicitats. Mohamed Roas, Mohamed, felicitats. Madeleine Duba, felicitats. Esteban Jiménez, felicitats. I a tots ells i a totes elles, que tingueu un dia meravellós. Ja sabeu que per nosaltres sempre és un plaer compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio i volem que tingueu un dia meravellós, tan meravellós com escoltar els 91.2 de la FM, escoltar l'app, la TDT o la ràdio.montornès.cat. Comencem i ho fem amb una mica de Beatles que ens alegren la vida. Vinga, que tingueu una bona entrada en aquesta setmana. Avui, dilluns 20 de juliol. Benvinguts, benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui és dilluns i que toca els dilluns una mica de cuina. Cuina amb la Bet Quadrades. La Bet Quadrades ens porta una recepta ideal per a aquests mesos de calor. Es tracta d'unos sàndwich o pastissos freds que cadascú fa a la seva manera, però ella ens porta una recepta molt interessant. Seguirem els passos que ens doni la Bet i prepararem el nostre pastís d'estiu. Un menjar ideal, sobretot si aneu a la piscina o a la platja. És dilluns i hem pensat que potser per despertar una mica la setmana un true crime ens aniria molt bé, no? Doncs l'Àlex Suárez ens parlarà avui del carnisser de Rostov, el professor que va assassinar i mutilar a més de 53 persones. Pell de gallina allà, eh? Doncs no us perdeu la secció de True Crime. I acabarem aquesta setmana amb la música del David Mauricio. Miquel Zafra, una setmana més, ens porta un músic i parla amb ell. Mentre es parla, anem escoltant els seus darrers treballs. Doncs aquesta setmana el convidat és el David Mauricio. I aquestes són algunes de les propostes que us portem avui, dilluns. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És el David Torres qui ens porta aquesta informació. Bon dia, David.
7: Bon dia. Avui dilluns a la província de Barcelona comencem la setmana amb un ambient molt càlid. Avui tenim avisos actius per temperatures elevades a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Vallès i el Prepirineu de Barcelona. Les màximes avui arribaran als 37 graus a Igualada, Manresa i Rubí, 36 a Sabadell i Vic, 33 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú i 32 a Mataró. Pel que fa al cel, avui predominarà el sol amb calitja al sud de la província. A la tarda creixeran alguns núvols i no es descarta alguna tempesta, això sí, amb poca precipitació, però acompanyada de ràfegues molt fortes de vent. En general, el vent al llarg del dia serà fluix, amb component est a la costa i sud a l'interior. Demà continuarà la calor i es mantindran els avisos per temperatures elevades en aquestes mateixes zones. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Avui la farmàcia de guàrdia és la Farmàcia Nord. La trobareu al carrer Federico García Lorca, 34, a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el 061 i també el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, que és el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: Comercial Solar.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solar.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solar.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs atenció, perquè ja no tenim acudits, però ara arriben les recomanacions de llibres de l'Escola Mogent. I és que durant el curs, els alumnes de primer fins a sisè de primària ens ofereixen aquestes recomanacions de llibres que han gravat doncs, a la seva classe. Avui escoltarem a primer A i començarem amb la Clàudia Sainz i la seva recomanació.
2: Llegeix amb la gent del Mugent.
3: Lectures que et recomanem.
11: Hola, sóc la Clàudia de primer A. Us recomanaré un llibre. El llibre es diu Em dic coses boniques. L'ha escrit Carme Esteban. És un llibre d'emocions i el personatge del llibre és la Clara. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè et fa sentir molt bé. Recomana aquest llibre perquè ens ensenyi com estimar-nos. Adeu!
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès.
12: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
12: La ràdio d'aquí.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Ràdio Montornès. Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes parlarem d'una revolució que va canviar el món. Però no és pas com la majoria de revolucions, en què el poble es revolta contra algú, sinó que en aquesta es va revolucionar tothom. De fet, es tracta del període de canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics més importants de la humanitat des del Neolític, que es diu aviat. Avui, a les historietes, la revolució industrial. Per revolució industrial entenem el període històric comprès entre la segona meitat del segle XVIII i el principi del segle XIX. Amb l'epicentre a Anglaterra i després de l'Europa continental, el procés de canvi va transformar el món per sempre. Posem-nos primer en antecedents, recordant una societat basada en la manufactura, els tallers familiars i l'economia agrícola bàsica. A mitjans del segle XVIII, van augmentar els controls fronterers entre països i es va evitar així la propagació d'enfermetats i epidèmies com fins aleshores. Això va permetre una revolució agrícola, especialment a terres britàniques, que millorava els sistemes de producció i requeria menys mà d'obra. La conseqüència va ser una millor alimentació i, unit a l'avenç de la medicina, la població augmentava considerablement. Així doncs, la gent que no trobava feina al camp va haver d'anar-la a buscar a ciutat. Tot això va provocar el que es coneix com èxode rural, les migracions multitudinàries de gent del camp a la ciutat. Encara ens falta, però, un element clau per l'esclat de la revolució industrial. Un enginy que semblava de ciència-ficció i que va canviar el món. La màquina de vapor. L'aparició de la màquina de vapor al tombar del segle XIX ho va canviar tot. El treball artesanal va passar a millor vida, o es va reduir moltíssim, i en el seu lloc van aparèixer les fàbriques, mogudes per l'energia del carbó. La màquina de vapor exigia individus més qualificats i optimitzava la producció, més encara amb el sistema de treball en cadena. Així doncs, menys treballadors, però molta més producció. I com que hi havia més gent que mai per comprar els productes i també per fabricar-los, les fàbriques van anar apareixent com bolets. Acabava de néixer el capitalisme i venia per quedar-se. El país que capitanejava aquesta revolució sense precedents era el Regne Unit. Va ser el primer en transformar-se i va esdevenir la nació líder del món. La seva indústria tèxtil, engrandida pel cotó que els arribava des de la Índia, es va convertir en la líder de la industrialització. I també van crear la siderúrgia, doncs tanta fàbrica necessita molt ferro. Però de què serveix un nivell de producció tan elevat si no podem transportar-lo? I és que la revolució industrial no hagués prosperat sense el desenvolupament dels transports. I quina és la peça que ens falta? Exactament, el tren. L'aparició del ferrocarril durant la primera meitat del segle XIX va ser determinant. La màquina de vapor que empenyia mercaderies per vies cada vegada més llargues i també per mar. Doncs el vaixell de vapor va ser una bona opció per eliminar les fronteres del nou comerç.

0: Uns pocs països a l'Europa continental van seguir un procés d'industrialització semblant. Entre el 1850 i el 1914, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, França, Alemanya i Bèlgica van pujar al tren, mai més ben dit, de l'era industrial. Altres països com a Nord-Amèrica o el Japó van triar camins diferents i fins i tot alguns van apuntar-se molt tard, com el cas d'Itàlia, Espanya o Rússia, on la industrialització va començar tímidament a finals del segle XIX. La revolució industrial, una fase que va canviar el món per sempre. No només la producció o el treball, sinó també la societat. D'entrada va aparèixer el proletariat, el moviment obrer, una nova classe social aleshores molt marcada. I, evidentment, la patronal, la burgesia industrial que posseïa les fàbriques on treballaven aquests obrers. I els conflictes entre els uns i els altres van aparèixer de seguida i, de fet, encara continuen avui en dia. La revolució industrial també va provocar canvis a altres nivells, com per exemple, el nostre entorn natural. És obvi que una fàbrica a base de carbó contamina més que un molí empès per un ase. I el que encara és més greu, l'abús sistemàtic dels recursos naturals. Fa 150 anys, pocs pensaven en les conseqüències d'aquest abús. Ara les comencem a pagar. El problema encara s'agreujaria, doncs la revolució industrial va encetar una segona fase a finals del segle XIX. Una nova energia feia encara molt més potent la maquinària industrial, el petroli. I és que el petroli substituiria el carbó com a font bàsica d'energia, de manera més generalitzada a principis del segle XX. Durant els següents anys, encara hauria d'arribar el desenvolupament de la indústria química i elèctrica, o la invenció de l'avió i del cotxe, la producció en massa de béns i consums, fins i tot el naixement d'un nou tipus de comunicació, gràcies a la ràdio i al telèfon, i la de coses que passarien al llarg d'un segle XX que acabaria amb tot Déu enganxat a internet. Però tot això ja és una altra historieta.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès, 91.2

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: I a continuació, una altra recomanació de llibres. Són els alumnes de primer a sisè de primària de l'Escola Mogent. Escoltem a la Ivette Bufí, de primer A.
3: Llegeix amb la gent del Mogent.
4: Lectures que et recomanem.
5: Hola, sóc la Ivette, de primer A, i us vaig explicar un llibre. El llibre es diu El Pato Curro i l'ha escrit Jordi Rabell. És un llibre d'animals i el personatge es diu Curro. El Curro és un...